Ojos Brujos, eh? És la novetat de l'Omar Curs amb el Clarent i jo com a bruixa també des de Flash FM us dic que estigueu pendents a les xarxes socials, del Clarent. No sóc bruixa, però sí que és veritat que ell ha anunciat el Clarent al seu Instagram amb un vídeo que l'1 d'octubre sortirà alguna cosa. Aposta molt fort a ser un àlbum i ara que ho sapiguem us ho farem saber per les nostres xarxes socials i a flashfm.cat, eh? Flash Seguirem pendents d'aquesta informació, a veure amb què ens sorprèn, però mentre ens esperem ens anirem amb el Mike Towers, que el tenim per aquí, des de Puerto Rico, i una de les cançons d'aquest estiu del 2026 ens ha sorprès amb la seva Bizarrap Music Session i també amb el que ja sona aquí a Flash FM, el Un Ana Más.

El Mora i el C. Tangana ens diuen que han fet de tot, absolutament de tot. Han meditat, s'han anat de festa, han fet el que sigui per oblidar-se d'aquesta persona que els hi ha trencat el cor, però que no ho han aconseguit, així que han de recórrer a la droga. Doncs escolta, nosaltres no donem suport a aquestes coses, que quedi clar. El que sí que ha de quedar clar és que tenim nosaltres el poder del ritme i, per tant, la potestat de portar temes com aquest aquí a la Quemanda, que ens encanta. I seguirem res amb molt poquet amb el Psycho i un dels seus himnes, el Supernova. Però abans ens anem a França. Ens anem a França amb el Mové de J.O. i el seu Pile, una de les cançons que s'ha fet més famosa aquest 2026. Pile, Pile, Pile, Michael Jackson, Pile. Vinga, va.

0: Aquesta és la rutina, d'Helena Rous i el Manuel Turizo. Agafen, es fan petons per tot arreu, de dilluns a diumenge, s'estimen moltíssim i escolta, què voleu que us digui? Jo penso fermament que és el que s'ha de fer, que la vida són dos dies. This is Flash FM. Passar-nos de dilluns a diumenge amb la persona que estimem, fent-nos petonets a la platja, a la piscina, a la casa, on sigui, clar que sí. Agafem paper i boli i comencem a imitar la rutina d'aquests dos perillosos d'aquí. I jo aprofito per acomiadar-me, com sempre. Ens escoltem demà. Vinga, va, adéu.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Ja tenim per aquí l'Armand Maravall preparat i també tenim per aquí el Farruko, la Gracie i l'Steve Aoki amb el seu Yapa, que la cançó del 2026, que ens porten. Adéu, va. Adéu.

0: Ah, està clar que sí. Vinga, escolta, començant nova hora de ritme amb l'Anna Mena, amb la Lola Índigo, amb tots vosaltres que esteu a aquesta hora connectats, connectades. Quines hores, també et dic, eh? Passen uns minutets a les 3 de la matinada d'aquest dimarts. Nova hora de ritme, família, que sonin els pitos, sisplau. This is Flash FM. Aquí estem, eh? Sigui la Mireia, que ja va cap a casa, o sigui jo, que començo ara. La qüestió és fotre't ritme, acompanyar-te i ensenyar-te el bo i millor del segell Flash FM, eh? D'aquests temes que tenen ritme i que sigui l'hora que sigui, estan per vosaltres. Clar, vinga!
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, som-hi, que ens pilla el toro. De moment, ens quedem amb aquest ritme Latin House, així una cosa molt afro, molt pistera, molt electrònica. És el remix de Clan del Café con Ron del Bad Bunny.

M'agrada molt el concepte de baile inolvidable, perquè trobo que, a més, és cert, hi ha vegades que balles amb algú i tota la resta de la teva vida et quedaràs recordant i pensant en aquella vegada que vas ballar amb aquella persona. I que sempre serà el teu ball inoblidable, eh? Això és així. I si no us ha passat, ja us passarà, us ho asseguro. Escoltes Flash FM, camí de les 3:20 del matí d'aquesta matinada de ritme, on comptarem amb els Figaflaues, també amb el Manuel Turizo, o amb el Quevedo, que ens cantarà la Graciosa al costat de l'Elvis Crespo. Això serà d'aquí una estoneta, d'aquí uns minuts. De moment ens quedem amb una mica de reggaeton. Això no falla, eh? Un hit amb majúscules. El Mike Towers, el Young King, fa 3 temporades que ens va deixar aquesta tan bona, eh? Va fer la volta al món, això. Mare meva. Es deia La Falda.

mi personalment em fa especial il·lusió cada vegada que posem el Baby Wow, perquè són artistes que els hi tinc molta estima, molt de carinyo. La Karol G, fantàstica. La Jude Line, per si no la coneixeu, també és espectacular, és fantàstica. I el Rousowski, que us vull contar que no sepais. Si no ho sabeu, busqueu-ho, que el tio també és molt bo. Va. Per tant, aquest Baby Wow que sonava aquí al Poder del Ritme quan són tocats ja 3:15 de la matinada. Com estem per aquí, família? Estem bé, no? Jo crec que sí, jo crec que sí. Amb el nostre ritme de Flash tot és més fàcil, sincerament. Tenim també per aquí ja el David Guetta, el remix del Gone, Gone.

0: El pobre Lucho RK, que s'ha quedat tan entusiasmat, tan esma perdut per aquesta noia, aquesta xicota, que s'ha quedat absolutament sense aire. Es diu Aire, és el megacrack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. I l'hem fet servir per estrenar nova hora de ritme. Què passa, família? Com esteu? Són, doncs, passen uns minutets de les 4, una hora menys en Canàries, perquè això ja, amb tant artista canari, sembla una mica ràdio urbana Canàries. Ale, guaio!
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Però no, és Flash FM, efectivament, i anem amb un altre canari, per això ho deia. Més que res que tenim ja el Quevedo preparat amb la nova línia, el Golpito.

És el pop urbà, underground, atmosfèric, digue-li com vulguis, del Rusowski, des dels afores de Madrid fins a pràcticament arreu del món, perquè això va ser un pilotasso. Es va fer bastant gros l'any passat. Es diu Malibu i s'incloia dins de l'àlbum que va treure, que es deia Daisy, que és fantàstic. Si et mola el rotllet del Rusowski, jo et recomano realment que escoltis tot l'àlbum sencer, perquè té autèntiques delícies. Fins i tot té una col·laboració amb les Ketchup, les de la CRG, imagina't. Bastant xulo, aquell àlbum, clar que sí. L'escoltes a Flash FM, el poder del ritme acompanyant en aquesta matinada de dimarts. Tindrem el Bad Bunny i el Jay Cortez amb el Duckity. Ah, tamarro, tinc ganes d'escoltar-lo. Primer, però, ens quedarem amb el Mike Towers, però vaja, ja saps, no desconnectis, que també tindrem La Plena, tindrem a Kid Voodoo i JC Reyes. El cas és posar-te cançons amb ritme, que t'acompanyin i que el teu bon rotllo es transmeti també amb la nostra música. Va.

Això de quedar-se tocat, de passar-ho malament per culpa de mirar en excés els atributs d'una persona, una dona, normalment, que canten aquests artistes de reggaeton. Al Lucho RK li passa que es queda sin aire i a aquests dos, a aquest parell, els hi passa que es maregen, eh? Me mareo, es deia això. Amb què us hem posat una mica de ritme. JCRI és al costat de Kid Voodoo, sonant a Flash FM. Espero que es recuperin, tu. Si volen recuperar-se, que escoltin la del ritme, que tindrem per aquí la Batial amb el Sebastián Yatra o també els Flashy i els 31 Fam. Però primer tornem cap a l'àlbum de l'estiu. Ja el reconeixes, sí? És el Baifo del Quevedo, amb aquesta cançó que es diu, doncs això, literalment, igual que l'àlbum, el Baifo.

I am moving to the sun, I did it all the time. Li agrada anar cap al sol, porta fent-ho tota la seva vida. Són les veus de la Ultra Naté, una cantant mítica de la música nord-americana. La producció, suposo que ja ho saps aquesta hora, és de Lugel, el productor francès. Una de les grans figures de la música electrònica actual, que aquest tio, aquest estiu, se l'ha passat de festa en festa, sobretot amb la seva residència a Eivissa, a l'Ushuaia. I que li vagi bé, tu, que li duri. Que maco el teu. Vinga, va, tindrem el Floyd Menor amb el Gata Only, també la Batial amb el mític Fiebre. Uau, home! Primer, Henry Méndez i companyia amb la nova versió del Rayos de Sol.

FM, l'emissora que sona el cotxe dels que encara no han anat a dormir i no saben si ho faran. Passi. Yeah, yeah.

0: Són l'Anna Mena i la Lola Índigo, eh? I jo pa ti toa, i tu pa mi todo, i jo por ti, tu por mi, i tu por mi, i jo por ti, i que deien també l'Ozuna i la Rosalía. Tot això va més o menys pel mateix puesto, eh? Parlant una mica de les mateixes coses. Bueno, gent que fa match a la vida real i que connecten, i que a més es converteixen en número 1 de l'estiu aquí a Flash FM, totes dues fent això que es diu pa ti toa i que estrena nova hora de ritme. This is Flash FM. Va, que passen ja 3 minutets de les 5 de la matinada, família. Última horeta de ritme que passarem junts. Abans no s'hi posi l'Héctor Ortega amb el Flash Matí. Vinga. Va, que és dimarts, anem a petar-ho. Anem a rebentar-ho, tu.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ja veuràs que amb un obri tancat d'ulls tornarà a ser divendres, dissabte i festeta. I hausete, i coses xules, i tal. Va, que en la propera estona tindrem el Capo, tindrem el Sebastián Yatra, tindrem a la Elena Rose amb el Manuel Turizo. Bé, bon ritme. És marca de la casa, aquí a Flash FM. De moment, els Another, Talk to You.

Aquí els teniu, ritmes porto-riquenys, tranquil·lets, gentilesa del grandíssim Omar Kurz, un tio que ja s'ha fet el seu espai, el seu forat dins de l'escena i que ho està petant, i ens alegrem per ell, la veritat. Perquè era d'aquelles joves promeses que deies, si el tio aquest continua fent-ho bé, es farà gros. I efectivament, continua petant-ho. Aquesta es deia Coco, sonant a Flash FM, quan passen gairebé 20 de les 5 del matí. Molta gent que us aneu despertant, que aneu ja cap al curro. Ànims, família! Va, que ja ho tenim, això, tu, no fotem. D'aquí no res, més ritme. Primer ens quedem amb JC Reyes. Aquest tio està penjat, però també se li dona bé cantar. Per tant, escolta, es diu Loquita, aquesta.

0: cocina graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Sona Flash FM.

0: cúmul de veus fantàstic, eh? Combinen a la perfecció les veus de la Karol G amb els coros i veuetes que hi va posant la Jude Line i també el toc indie que hi afegeix el Rosowski. Doncs tots tres, i a més amb la producció d'un as del tema, com és el Tiny, que és un dels millors productors de la història del reggaeton, doncs fan aquest Baby Wow, que sona a Flash FM i que sona a tot arreu del món, perquè és un dels temes més calents de l'actualitat. Eh, família? This is Flash FM. I amb això jo m'aniré acomiadant de vosaltres perquè us he posat ritme des de les 3 en punt i ja se'ns fan pràcticament les 6, hora en què s'hi posarà l'Héctor Ortega amb el Flash Matí. Us deixarem una mica de Movejo, també Dani Six Hits Kid, però bueno, escolta.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: A mi se m'acaba el temps, per tant acabaré por todo lo alto, que diuen. Amb una mica de festeta grossa, clar que sí, com si fos una festa major, això. Amb el Dan Zacuduro, apa, som-hi, família. Zacuduro!

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Lleida, 104.1. Alcarràs, Alpicat, Balaguer, Mollerussa, Alguaire, Torregrossa, Linyola, Cervera. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Flash FM. Són les 6. Flash FM.
1: Hola, què tal? Ja som aquí, vinga.
0: Des d'ara mateix i fins a les 11... El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: És correcte, sí.
0: Comença el despertador més potent de Catalunya, el Flash Matí.
1: Va, vinga. Edició dimarts en marxa, 22 de setembre. Obrim així aquest Flash Matí amb el nostre megacrack temazo. Bon dia.
0: Escoltes el megacrack de la setmana.
2: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a tatar.

0: nos saca nadie de aquí, no nos saca nadie. Lucho RK, Luchito, aquesta setmana és el mega crack a Flash FM amb aquesta cançó tan xula que es diu Aire.
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Olé, anem per feina, va, benvingut i benvinguda a aquest programa. Aquest Flash Matí d'aquest dimarts 22 de setembre. Porque me tienes sin aire. Jo no sé vosaltres, però a mi em té enganxadíssima aquesta cançó. Però és que literalment m'he llevat a quarts de 5 del matí allà amb el run-run. Porque me tienes sin aire. Dic, en sèrio, tio, ara arribaràs a la ràdio i posaràs la cançó, ja ho veuràs. Efectivament, eh? Efectivament. Ha estat la primera de tantes i tantes que aniran sonant al llarg d'aquest programa, al llarg d'aquest matí, que ara mateix comença. Salutacions de l'Héctor Ortega. Hola, hola, què tal, com esteu, eh? Ui, quina cara de son, ui, quina cara de mandra que em portes. Vinga, anem a canviar una miqueta aquesta actitud, eh? Vosaltres obriu els ulls. Vosaltres, si ja heu apagat l'alarma, us heu vestit, heu fet un pipí, us heu llevat les coses més o menys clares i tal, heu fet un gran pas. Ara ja del tema d'espavilar el personal ja ens encarreguem nosaltres en aquest programa, eh? Sí, sí. Des d'ara i fins les 11 del matí. Per exemple, amb cançons, amb temazos de Nicky Jam, que de seguida recuperarem una de les seves mítiques cançons de fa uns quants anys. Tenim preparada, evidentment, a Bad Bunny, que us he d'explicar, no? El Quevedo, el Cano, o, per exemple, Mike Towers. Amb ell fem el primer cafetó avui d'aquest dimarts, eh?
1: Cada dia de 6 a 11. Fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Ell demana només una nit. Una namàs. És el títol d'aquesta cançó d'una de les darreres propostes del porto-riqueny Mike Towers. Així obrim aquest Flash Matí, les 6 i 4. Molt bon dia, som-hi!

0: partir de dimarts.
1: Què us sembla?
0: Amb el J Balvin, en aquest cas. X és el títol. Rompiendo. Som al Flash Matí. Bon dia, eh?
2: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
3: Evidentment, això no era.
2: Oh, no.
0: Bueno, dignitats a part, perquè això és una cosa que ja hem perdut segur. Tothom, ja, el tema de la dignitat ja va quedar, no, en un altre pla. Hem de llevar-nos i ho hem de fer a cop de ritme, perquè si no, malament rai. Ara mateix queden pocs segons per les 6:11. Sona Dardos, el Romeo Santos. Bon

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Penjat als lavabos de la Universitat de Sevilla, que deien coses sobre la masturbació masculina, d'acord? Doncs que masturbar-se dins del recinte era il·legal, que el semen estaria provocant embussos i problemes a les canonades, que les reparacions costarien milers d'euros, podrien arribar a analitzar les mostres per identificar els responsables. Òbviament s'ha investigat i s'ha vist que això és una broma que han fet els alumnes, d'acord?
2: No, no, us podeu masturbar en pau a la universitat. Home, sí, perquè era una broma.
1: Escolta, et puc fer una pregunta?
2: No.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
3: Al menos dame un perreíto.

0: aquest tio, que acaba així aquesta cançó. Bueno, el Feid, que ara fa uns dies va publicar un àlbum, en concret el passat divendres, si no m'equivoco, que jo crec que ha passat un pèl desapercebut, El Feid, que havia publicat... Mira, ara farem aquí una mica de classe de Fercho, El març, un disc que es diu La saga, el Green Print. És que aquests tios fan uns noms, el Green Print. La saga disc 1, i ara això, que divendres va treure el Green Print, la saga disc 2. Bueno, en fi, coses que us poden interessar més o més aviat menys d'aquest paio del Fercho, molt bé. Doncs el Perro Negro, la cançó escollida per aquest matí de dimarts, per què no, 22 de setembre, bon dia. Des de Flash FM, des de la vostra emissora de confiança, la ràdio que cada matí, doncs mira, té aquí aquest programa, que és el Flash Matí, que fem tot el que podem per despertar-vos a cop de ritme. Tot i tampoc estar desperts nosaltres, vale? És una cosa aquí espectacular, Espectacular. Bueno, tant si aneu a treballar com si torneu cap a casa. Si algú està tornant, bravo, quina sort, no? Punyatero.
1: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí... Un inici brutal.
0: Però bueno, si us heu llevat ara fa molt poc i esteu empanats i empanades, doncs escolta, intentarem canviar aquest mood. Ara amb el Cano, acompanyat del Justin Quiles. Això és Olvidarnos de tot.

0: Ara, ara, així és com t'has de sentir quan et miris al mirall tot just després d'haver sortit del llit, eh? Sexy. Ben sexy. And I know it, eh? Clar que sí. Ellen Fao, a Flash FM, aixecant el país, tot el personal que us toca treballar ben d'hora, eh? Aixecant aquí el... Doncs el país, mai millor dit, eh?
1: O et despertes tu o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Va, fem-ho fàcil. 6:24 ara mateix, sona Quevedo. Molt bon dia.

0: La Morocha, Flash FM.
1: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
2: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Flash!
4: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
5: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
6: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
0: Repassem titulars.
7: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
8: Bon dia, són 6:45. El Constitucional arrenca avui el debat sobre l'aval definitiu a l'amnistia pels líders del procés. Arriba un dels moments determinats d'una cursa judicial de llarg recorregut. Fins ara el Tribunal Constitucional ha fet sentències que valen la llei, però avui els jutges comencen a discutir els casos concrets de persones a qui no se li ha aplicat. D'altra banda, el jutge ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez per malversació i tràfic d'influències. L'acusació popular ha demanat 13 anys de presó per a la dona de Pedro Sánchez i 6 per a l'assessora, mentre les defenses i la Fiscalia han demanat l'absolució. Tanmateix, Peinado sí que ha ordenat investigar la capacitat econòmica de Begoña Gómez per si cal imposar-li possibles responsabilitats econòmiques. I les víctimes dels familiars de l'Adán han tornat a assenyalar Carlos Mazón per la falta d'explicacions. L'expresident valencià ha comparegut al Congrés on l'havien citat després d'haver-se demostrat que l'última compareixença va mentir. I efectivament, Carlos Mazón no ha contestat a res. L'expresident ha al·ludit qualsevol responsabilitat amb l'argument que el Tribunal Superior de Justícia no l'ha imputat per cap delicte. Els esports. Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa ACB, aconseguit diumenge contra el Barça. 18 anys després, la penya ha tornat a aixecar un trofeu i ho ha festejat amb centenars d'aficionats. En futbol, la Lliga s'atura durant les pròximes setmanes pels partits de seleccions. Alguns oficials, d'altres amistosos. El Barça serà l'equip més afectat, ja que a Flick li marxaran 17 jugadors. I a més, durant aquesta aturada de seleccions es produirà el debut de Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos.
7: Flash Matí, a

0: Es diu Moving to the Sun, la cançó de l'Ugel, Ugel, des de la France, Moving to the Sun. Flash FM, hola, la, bon dia a tothom, som el despertador més potent de Catalunya i Andorra. Tenim música, tenim noticietes, tenim informatius i tenim també el Jan Ponsa. Jan, bon dia.
1: Hola, bon dia, Héctor.
0: El Jan, que després, si de cas, ja li farem una foto perquè s'ha fet un repat important, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do. M'han pres bastant el pèl.
0: Sí, t'han pres el pèl, és veritat.
1: Sí, sí. No us deixeu aconsellar pels vostres amics.
0: No, això és una... Que ha estat una aposta o alguna cosa així?
1: No, vaig compartir una foto amb uns amics meus feta amb ella, amb el cap bastant rapat, i em van dir, fes-t'ho, et queda molt, queda molt bé.
0: Sí.
1: I, bueno, potser és que no estic molt acostumat encara, però per sort creix ràpid el cabell.
0: Vale. Però si aquesta és la teva conclusió i et fa sentir millor, perfecte, Jan.
1: Perfecte, no?
0: Et queda impecable, eh? Així,
1: gràcies, cabell, Héctor.
0: Queda impecable. Bueno, escolta, parlem del temps de cara a aquest dimarts, més calor, no?
1: Bueno, no tanta com ahir, però sí que farà caloret al migdia. Avui un dia molt assolellat, amb molt sol, amb el pas d'alguns núvols alts, i les temperatures màximes avui seran una miqueta més baixes. Ahir vam arribar, per exemple, a 33 graus a l'Observatori Fabra, temperatures absolutament desbocades, 35 al Pla de Lleida, i avui doncs baixaran un pèl. No arribarem als 30 graus al litoral, ens quedarem als 28-29, 32 al Pla de Lleida, 33 a l'interior de les comarques de Girona. Per tant, un dia de calor al migdia, però no tanta com ahir. Novament, en un dia molt estable i sense precipitacions.
0: Molt bé. A menys de 24 hores de canviar l'estació.
1: Correcte, de l'arribada de la tardor. Demà en torna a les 2 de la matinada.
0: Molt bé, eh? A veure, va, repassem temperatures d'ara mateix.
1: Ara mateix a Montserrat tenim 22 graus, a Santa Coloma de Caral 18 graus, a Roses 25, acabem a Prades al Baix Camp amb uns agradables 6 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara!
1: Fins ara!
2: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: I amb una de les novetats d'aquesta setmana, la nova del Clarent amb l'Omar Kurz. El lloro perquè té rotllo aquesta cançó, eh? S'enganxa com una mala cosa. I promet molt aquest Ojos Brujos. Hey, yeah, yeah.

0: cap del meu nom. El que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Sent el dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.

0: Quin Moniment. Jo crec que aquí la Rosalia ja va demostrar que volia, doncs una miqueta aquí de pasta. Se la va, s'ho va currar i se la va guanyar, eh? Milionària l'any 2019, la Rosi.
1: Hola.
0: Hola, Rosalia. Hola, què tal? Milionària, bitllets de 100. Aquests són els verds, no? Si no m'equivoco. Quins eren els de 500? Lila, o alguna cosa així. Crec que no n'he tocat mai cap d'aquests, eh? Imagina't. Imagina't. Va, són les 6:42, en directe som al Flash Matí de Flash FM, Café con Ron.

Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Però no amb tu al llit, eh?

Rose i Manuel Turizo explicant aquí que tenen amor per repartir cada dia, eh? Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Mare meva. Cada dia de la setmana. Gràcies, eh? Molt ben rebut aquest amor, jo crec, eh? I quan arriba el cap de setmana, qui us estima més és Flash FM, sens dubte, eh? Sens dubte. Aquest cap de setmana, especialment a les Terres de Lleida, perquè és... bueno, arriben moltes festes majors, aquestes de recta final del setembre, que jo crec que són les millors, quasi, no? Perquè sembla que s'acaba el mes i, pam, comença la festa major, per exemple, de Vallfogona de Balaguer. I allà estarà el lloro Jaume Riu, aquest mateix dissabte 26. Jaume Riu, Vallfogona de Balaguer. Però, escolta, és que si aneu cap a Artesa de Segre, allà també tindreu festa Flash FM. En concret, el Miquel González us espera també la nit del dissabte. Però, escolta, que vas cap a Vilassana, cap problema, perquè allà tindreu la festa Flash FM també la nit de dissabte, amb l'Edgar Manchado i qui us parla, l'Héctor Ortega. Vale, vale, Vilassana, aquest dissabte ens veiem, eh? Per tant, Terres de Lleida, prepareu-vos, que aquest dissabte els de Flash FM ens repartim per allà, eh? Vallfogona de Balaguer, Vilassana i Artesa de Segre. Poca broma, serà molt guai aquest fin de Lleida. Això continua, de moment és dimarts encara i hem de començar el dia ben amunt.

Se me cuida. Mira, se me cuidan. Nosaltres posem el ritme necessari per encarar aquesta nova jornada. Dimarts 22 de setembre del 2026 amb el Quevedo des del Baifo. Vinga, de nou! Per arribar a les 7 del matí amb l'Elvis Crespo, la graciosa. Ella...

0: sabrosa.
1: Flash FM. Flash informatiu.
2: Flash. Bon dia, són les 7. Les principals cadenes de televisió dels Estats Units han rebutjat cobrir els actes de Donald Trump, als quals tenen accés només elles. Es tracta d'una mesura sense precedents, és que el líder republicà va tornar al poder i arriba com a resposta al veto de Donald Trump a la CNN, entre d'altres, que no poden entrar a la Casa Blanca. Com a resposta a Donald Trump, ha decidit estrenar Trump TV, una televisió pròpia que de moment és només un directe etern a YouTube que retransmet en bucle els discursos del president nord-americà. D'altra banda, el jutge que investiga el cas Plus Ultra ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero per justificar l'origen de les polèmiques joies que li van trobar i, a més, ha citat les seves filles a declarar com a imputades d'aquí a 2 mesos. El jutge José Luis Calama també ha demanat a la joieria que en faci un informe per saber on es van crear les joies o la seva antiguitat, entre d'altres. I entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat han denunciat que l'Olga, una veïna de 54 anys, es va suïcidar el 7 de setembre després de ser desnonada del seu pis. Han criticat l'abandonament institucional que va patir la víctima i han reclamat que investigui la cadena d'omissions que, segons sostenen, va precedir la seva mort. Els esports. Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa ACB aconseguit diumenge contra el Barça. 18 anys després, la penya ha tornat a aixecar un trofeu i ho ha festejat amb 70 aficionats. En futbol, la Lliga s'atura durant les pròximes setmanes pels partits de seleccions. El Barça serà l'equip més afectat, ja que a Flick li marxaran 17 jugadors. I a més, durant aquesta aturada de seleccions es produirà el debut de Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Ja van 3 setmanes com a número 1 d'aquesta setmana, eh? D'aquesta setmana, no, d'aquesta cançó. 3 setmanes d'aquesta cançó com a número 1. Gemma Manzanero, què tal? Bon dia.
1: Ara sí, molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal, com esteu?
0: Ara mena Lola Índigo Petito a... Pessigolles.
1: Al peu, eh?
0: Sí, bueno, clar, evidentment.
1: Que cuquis.
0: Molt bé, Petito al Flash Matí d'aquest dimarts, aquest 22 de setembre del 26.
1: Últim dia d'estiu.
0: Últim dia, oh! És veritat. Oi.
1: Entraré en depressió demà.
0: Hem de posar la sintonia trista aquí o no encara?
1: Això
0: o
1: és,
0: no
1: molt
0: encara?
1: És molt subjectiu, perquè hi ha gent que s'està morint de ganes que acabi l'estiu.
0: Jo.
1: Tu, clar, és que som pols oposats.
0: Bueno.
1: No passa res.
0: Ja és això, no?
1: Per això ens portem tan bé.
0: En la varietat està...
1: Al gust.
0: Sí, no,
1: no
0: sé.
1: Es diu així, no?
0: El meu pare ho deia, diu, si tothom fos igual, que avorrit seria.
1: Sí, saps? Literal, total, eh?
0: Tenia tota la raó, té tota la raó del món. En fi, tornem a la vida normal, a dir, deixem-nos d'històries tontes. Escolta, tenim noticieta, Gemma,
1: sí,
0: va.
1: Sí, perquè hem d'aprendre moltes coses del Japó si és que volem arribar als 100 anys.
0: Del Japó?
1: Del Japó, de la gent del Japó.
0: Konnichiwa.
1: Perquè per primera vegada ha superat les 100.000 persones centenàries, que semblen poques, però són 100.000 que superen a 100 anys d'edat. Tinc una dada curiosa. I és que el 88% són dones.
0: Està molt bé.
1: Ho sento. És que els homes esteu molt bojos, feu cada tonteria, que és normal que...
0: Ens cuidem molt poc, és normal.
1: I direu, vale, què fan per durar tant temps?
0: Què fan?
1: Doncs què han de fer? Mira, mengen molt de peix, la seva dieta és peix, verdures i arròs. És que és molt bona dieta, tio, és una dieta molt suau, molt antiinflamatòria.
0: Tota la raó.
1: I una vida activa, d'acord? I també que tenen un sistema sanitari que li dona 50 patades al nostre, d'acord? I ja està, la situació és semblant, però a menor escala a Catalunya, perquè tenim més de 3.000 persones centenàries. Jo no en conec cap ara mateix, eh?
0: No, jo tampoc.
1: Així que, bueno, això també és un problema, eh? Després a la llarga per la sanitat, per les jubilacions, etc, etc. Però, bueno, si voleu durar 100 anys, peixet, verduretes, a caminar una miqueta cada dia...
0: I
1: ja estaria.
0: I una mica de sake, també, ja que t'hi poses.
1: Ah, bueno, sí, si voleu, també.
0: Oye, me'n recordo, quan vaig anar allà al Japó, no sé, jo m'estava ficant allà hasta el culo cada dia, però pensava, bueno, clar, però és hasta el culo de sushi. Que al final és arròs i peix.
1: Sí, clar, però està el culo de sake o de sushi, que no m'entrat?
0: No, de sushi.
1: Ah, vale.
0: No, de sake no tant.
1: No l'he provat mai, crec.
2: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash Matí.
0: Aviam si canviem aquesta cara de son i de mandra que em porteu, per favor, eh?

0: buscant aquí a la seva people i d'on està mi gente.
1: Cada dia de 6 a 11, fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Som el Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio. Aquí no volem despertar el país amb xapes innecessàries, al contrari, ho volem fer amb música, evidentment, eh? I amb cançons com, per exemple, aquesta d'Aïssa, RVFV i Kremli. Per aquest dimarts al matí, sona Muchacha, un quart de vuit.

0: escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
2: El 99.536.
1: Sèrie...
2: El 26.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Un amic... Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
4: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
5: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien... 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
6: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
5: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast. Degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat. Amb actuacions de Siderland, 80 principales, Lecoq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre, al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat Nord.
8: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però... Saps també que si te pugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Marta!
10: Si et dius Marta, apuja el volum. Si no, també. Corre Neta presenta el seu nou single, Marta. Corre Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
0: Andorra. 93.8.
11: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
12: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash FM Andorra, 93.8.
10: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
14: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
10: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
14: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
10: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
15: Quan baixen les temperatures, pugen les ganes de ballar.
16: Què? Tens ganes de moure't?
15: Si busques on s'amaga el ritme, pregunta'ns a nosaltres.
16: Que qui som? De veritat m'estàs dient que no saps qui som? Som!
17: La que manda.
16: I punt.
2: Flash!
0: Flash FM amb el poder del ritme.
18: This is Flash FM.
0: Tenim tot el ritme de les pistes de ball. Flash FM.
18: Flash FM.
0: La que mana.
18: Flash FM. Flash!
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
18: Flash.
0: Flash Matí.

0: no quiero nada que no sea contigo. Quevedo i la seva declaració d'intencions, en aquest cas amb el Ibiza. Ara fa unes quantes temporades la cançó que el va llançar aquí a l'Estrellato Mundial, La número 52, coneguda com la del Quédate. Avui de nou a Flash FM, al Flash Matí d'aquest dimarts. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Quédate. Si tu te'n recordes quan va sortir aquesta cançó? Tothom a tot arreu allà. Sí, quédate. Sí. I tu calla allà, Càllate.
1: Va ser bastant heavy, això,
0: Càllate.
1: Sí, sí.
0: Bueno, són les 7 i 25 minuts ara mateix. Si mireu el cel, deu estar maco, no? Perquè deu estar sortint el sol. Nosaltres és que l'estudi de Flash FM dona l'altra banda,
1: Sí, tampoc ara mateix d'aquí no es veu gaire cosa,
0: Estem molt mal ubicats.
1: No.
0: Però que vosaltres sí. Si esteu a la carretera perquè ja heu sortit cap a la feina, paciència,
1: I tant, sempre. Si
0: heu dormit poc, paciència també,
1: Estem a dimarts.
0: Estem a dimarts i ja estem pensant una miqueta en el cap de setmana, perquè no ho podem evitar.
1: Exacte.
0: I és que aquest mateix dissabte, 26 de setembre, Flash FM conquerirà les terres de Ponent, perquè estarem ubicats a tres festes simultànies a les terres de Lleida, perquè a mi m'agrada molt aquestes festes majors de finals de setembre,
1: Sí.
0: Com una petita llum al final del túnel,
1: Ai, sí, és com un respir,
0: Exacte. Per tant, apunteu bé aquestes següents ubicacions. Dos punts. Artesa de Segres, la primera, allà estarà Miquel González, el de l'Urban.
1: Vale.
0: Vallfogona de Balaguer, allà estarà Jaume Riu.
1: Com allà.
0: Tot això és dissabte,
1: Vale.
0: I a Vilassana estarem l'Edgar Manchado i qui us parla l'Héctor Ortega. Per tant, Vilassana, Vallfogona de Balaguer i Artesa de Segre aquest dissabte reben els DJs de Flash FM.
1: Fantàstic.
0: Ara sí, és dimarts, Recordeu que encara queda uns quants dies. Hem d'aixecar el país i ho fem ara amb la Karol G i companyia. Baby, wow!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:15. El Tribunal Constitucional torna a entrar en escena i dona el tret de sortida a l'últim capítol de l'amnistia. Avui comença a estudiar els recursos dels líders del procés contra la decisió del Suprem de no amnistiar-los pel delicte de malversació. El cas de Jordi Turull és el primer que arriba a debat. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya confien que aquest cop sí, el nou capítol de l'amnistia acabi amb la seva aplicació definitiva al Tribunal Suprem. D'altra banda, el jutge ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez per malversació i tràfic d'influència. L'acusació popular ha demanat 13 anys de presó per a la dona de Pedro Sánchez, mentre les defenses i la fiscalia han demanat l'absolució. Tanmateix, Peinado sí que ha ordenat investigar la capacitat econòmica de Begoña Gómez per si cal imposar-li possibles responsabilitats econòmiques. I les víctimes de familiars de la dona han tornat a assenyalar Carlos Mazón per la falta d'explicacions. L'expresident valencià ha comparegut al Congrés on l'havien citat després d'haver-se demostrat que l'última compareixença va mentir. I efectivament, Carlos Mazón no ha contestat a res. L'expresident ha al·ludit qualsevol responsabilitat amb l'argument que el Tribunal Superior de Justícia no l'ha imputat per cap delicte. Els esports. La Lliga s'atura durant les pròximes setmanes pels partits de seleccions. El Barça serà l'equip més afectat, ja que a Flick n'hi marxaran 17 jugadors. I en bàsquet, Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa ACB, aconseguit diumenge contra el Barça. 18 anys després, la penya ha tornat a aixecar un trofeu i ho ha festejat amb centenars d'aficionats.
0: Flash Matí.

0: Aquest és el Fate, un paio que divendres passat va publicar la segona part d'un àlbum que havia publicat ara fa uns quants mesos, al març, si no m'equivoco, eh? Tot i que crec que ha passat una miqueta desapercebut, però bueno, escolta, estava aquí tristot el paio aquest. Fate, Luna, un cop més a Flash FM, molt bon dia, eh?
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: És dimarts, passant ara mateix 4 minuts de 2:15. I això no s'atura.
2: Hola.

0: que ella mateixa va dir que tenia moltes ganes i molta il·lusió d'aconseguir fer, i així va ser. Aquesta la trobeu al Màscara, el darrer àlbum de l'Alba, de Vilassar de Mar o de dalt, Gemma Manzanero?
1: De Mar.
0: De Mar, de dalt no,
1: és de Mar. Bueno, ara em fas dubtar.
0: És més humil, no? A Vilassar de dalt hi ha més pijos, a Vilassar de Mar hi ha més gent humil, no?
1: Bueno, a Vilassar de Mar hi ha gent una miqueta...
0: Què? Ah, bueno, però això ja són coses personals teves, que aquí
1: aviam,
0: no entra.
1: Aviam, vaig a buscar-ho. Vaig i al...
0: Bueno, Jean Ponsa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs, tio?
2: Bé,
0: escolta, Jan, què s'ha de saber del temps aquest dimarts?
2: Doncs mira, poca cosa. Avui, la veritat, comencem el dia doncs, amb molta estabilitat meteorològica, igual que ahir, també amb molt sol, a tot Catalunya, tant al matí com a la tarda, amb el permís, però, d'alguns núvols alts. Poca cosa, en principi. Avui la novetat, per dir-ho d'alguna manera, és que les temperatures no seran tan altes com ahir. Vam arribar als 33 graus, per exemple, a l'Observatori Fabra de Barcelona, temperatures absolutament desbocades, 35 graus al Pla de Lleida, també ahir. Avui baixaran un pèl, no arribarem als 30 graus al litoral, entorn als 28 o puntualment 29, 32 al Pla de Lleida, les més altes avui les trobarem a l'interior de les comarques de Girona amb 33 graus. Per tant, farà caloret al migdia, la veritat, no són temperatures massa fresques,
0: yeah.
2: Però vaja, de moment doncs, tenim aquest panorama bastant tranquil, meteorològicament parlant.
0: Molt bé, a menys de 24 hores de canviar d'estació i passar literalment a la tardor oficial.
2: Sí, sembla que hagi de canviar tot de cop, però no, la veritat és que seguirà... Entrarem a la tardor doncs, amb aquestes temperatures bastant altes.
0: Molt bé. Ara mateix, què marquen alguns termòmetres?
2: Mira, ara mateix a Banyoles tenim 18 graus, a Vallirana, al Baix Llobregat 19 graus, a Miami Platja 25 i al Pont de Suert, agradables 7 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, gràcies.
2: Fins ara.
0: Passa'm el flash matí, això continua. Ley seca.

0: tiene otro gato, eh? Està ja ocupada aquella persona i aquest està ben ratllat. És el Jay Wheeler, acompanyat de l'Omar Kurz, que li va fer la remescla uns mesos després, eh? Aquesta cançó anomenada De Lejitos, que avui sona de nou a Flash FM.
1: Flash matí. Cafè a la mà i aranyes als ulls i ritme al cos.
0: El més important és el ritme al cos, sens dubte, eh? Ara mateix 3-4.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: D'Inés a Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Connectem amb el RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident de primera hora del matí a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que en sentit nord a hores d'ara ja reobre el carril de circulació tallat, però continua amb cues a hores d'ara ja des del Llobregat, concretament des de Cornellà. Fa uns minuts sumem un accident i un vehicle avariat amb un mateix tram de la C32, un ha estat a l'altura de Viladecans i l'altre a Castelldefels. Totes dues incidències obliguen a tallar un carril de circulació i provoquen cadascuna 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord. També tenim retencions habituals arreu del Vallès. Destaquem sobretot doncs, que tenim congestió a la C58 des de Terrassa cap al Nus de la Trinitat i també a la AP7 en direcció Tarragona des de Mollet fins a Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Bon dia, gràcies, Ferran.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
5: Mm-hmm.
4: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
5: I des de 16.400 euros.
4: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
6: Citroën.
4: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
7: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarma.
0: Andorra.
1: Flash FM.
0: 93.8.
9: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
10: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
11: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
10: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
11: Diumenge 27 de setembre.

0: dia celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
2: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Es diu Mi Refe, és la proposta del BL en solitari. Bé, en aquest cas acompanyat amb Obi on the Drums pel que fa a la seva producció, eh? Aquest Mi Refe a Flash FM.
1: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí, un inici brutal.
0: Arribarem a les 8 del matí amb una cançó nova, una incorporació recent aquí a la programació de Flash FM, un artista que es fa dir A-I-E-M. Artista català que ens presenta aquesta cançó que es diu Te vi perriando. Doncs vinga, a perriar.
2: Te vi.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. Les principals cadenes de televisió dels Estats Units han rebutjat cobrir els actes de Donald Trump, als quals tenen accés només elles. Es tracta d'una mesura sense precedents des que el líder republicà va tornar al poder i arriba com a reacció al veto del president a la CNN, entre d'altres, que no poden entrar a la Casa Blanca. Com a resposta, Donald Trump ha decidit estrenar Trump TV, una televisió pròpia que de moment és només un directe etern a YouTube que retransmet en bucle els discursos del president nord-americà. D'altra banda, el jutge que investiga el cas Plus Ultra ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero per justificar l'origen de les polèmiques joies que li van trobar i ha citat les seves filles a declarar com a imputades d'aquí a 2 mesos. A més, el jutge José Luis Calama també ha demanat a la joieria que en faci un informe per saber on es van crear les joies o la seva antiguitat, entre d'altres. I entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat han denunciat que l'Olga, una veïna de 54 anys, es va suïcidar el 7 de setembre després de ser desnonada del seu pis. Han criticat l'abandonament institucional que va patir la víctima i han reclamat que s'investigui la cadena d'omissions que, segons sostenen, va precedir la seva mort. Els esports. Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa ACB aconseguit diumenge contra el Barça. 18 anys després, la penya ha tornat a aixecar un trofeu i ho ha festejat amb centenars d'aficionats. En futbol, la Lliga s'atura durant les pròximes setmanes pels partits de seleccions. El Barça serà l'equip més afectat, ja que a Flick li marxaran 17 jugadors i, a més, durant aquesta aturada de seleccions es produirà el debut de Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Me tienes sin aire. Aire es el título de esa canción de Luchito. Me tienes sin aire. Gemma Manzanero, ¿qué pasa? Bon día.
1: Muy bon día, Héctor Ortega. ¿Qué tal?
0: Sí, et prometo que avui m'he llevat allà amb el meu cap a la seva bola perquè me tienes sin aire. Dic, en sèrio, tio. Pues sí, ara la posarem 34.000 vegades a la ràdio. Espera't un moment.
1: En bucle, no? És que és molt maca aquesta cançó.
0: Moment.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, és el megacrac, eh? Cançó privilegiada a la programació d'aquesta setmana. Aquí a Flash FM, la que manda. Hola, bon dia. Des del Flash Matí tenim titular el lloro amb el Trump aquest, eh?
1: El Donald Trump, que és un egocèntric total, eh? Perquè sabem que va vetar CNN, MS Now i Politico. Va vetar certes televisions perquè al tio no li agradava el que deien, ¿vale?
0: Ja, bueno.
1: Sí. Què passa? Doncs que moltes cadenes s'han posat en... han tingut una miqueta de solidaritat amb aquestes cadenes i tampoc volen treure imatges del Trump ni discursos del Trump, ¿vale?
0: Ja.
1: I tu què creus que ha fet el senyor Trump?
0: Bueno, ho acaba de dir la Paula a l'informatiu. S'ha muntat allà un streaming propi, eh?
1: Exacte. Ha respost a la plantada d'aquests grans mitjans i ha creat la seva pròpia televisió.
0: Perquè
1: Trump
0: aquest tio...
1: TV.
0: Realment se la pela tot tant,
1: és que
0: però a saco, eh?
1: És molt narcisista.
0: Escolta, que la intel·ligència artificial és perillós, això... No, no, no
1: Trump
0: és
1: perillós.
0: No és. Trump vol que se segueixi fent allà tot aquest percal amb la intel·ligència artificial.
1: Sí, sí, literal. Doncs amb aquest canal Trump TV el que es veurà directament 24 hores són els discursos i actes del president, d'acord?
0: Repetits.
1: Clar, no estarà 24 hores parlant.
0: Com el 324, no? Que van
1: literal
0: repetint les notícies. Doncs
1: literal,
0: igual, però amb Donald Trump TV.
1: Serà una miqueta menjada de cervell del Donald Trump.
0: Molt literal,
1: saps?
0: Eh?
1: És heavy, eh? És com si aquí el Pedro Sánchez fotés un canal 24 hores dels seus discursos. Pum, pum, pum.
0: Tindria una de hate, més hate encara.
1: Bueno, ja veus.
0: Doncs imagina't, tu, imagina't. Bueno, jo no us recomano entrar en aquest streaming perquè, bueno, per no donar-li el plaer al Trump, eh?
1: L'han denunciat, eh? Els mitjans de comunicació. Sí, sí, això ha arribat als tribunals.
0: Mare de Déu, senyor, com està el panorama.
1: Com acaba.
0: Molt bé, el que sí us hauríeu de posar en bucle sempre és aquest programa, el Flash Matí de Flash FM, eh? El Trump no, el Flash Matí sí. No tenim tele, però tenim xarxes socials.
1: Som més enrotllats que el Trump.
0: Podeu seguir a @flashmatí si voleu també Instagram, per exemple.
1: Instagram, sí, que pengem moltes cosetes.
0: Ens posareu cares i, doncs, tindreu una decepció.
1: No, home, no. Sou guapíssims.
0: Va, sona Tini, dos amants.

0: Ells a cop de ritme.
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Moltíssim. Que fort.
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Vinga, si heu aturat la vostra alarma, heu sortit del llit, també de casa, i esteu fent quilòmetres aquí, doncs els de cada dia, els de rigor, gràcies per triar de nou Flash FM, eh? El Flash Matí d'aquest dimarts, 8 i 11 minuts, sona Elena Rose, Manuel Turizo, sona La Semana. Vamos a

0: amb el Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía i Farruko, junts al Flash Matí de Flash FM. Molt bon dia, eh?
1: Bon dia a tothom, què tal?
0: Què passa? Tres quarts i tres minuts de... No, tres quarts no, un quart i tres minuts
1: no
0: de nou.
1: No corris, no corris.
0: Un quart i tres minuts de nou, eh?
1: Ara
0: no
1: sí.
0: No la liem parda, eh?
1: Ara sí.
0: Encara sou a temps de trobar la vostra universitat. A Blanquerna tenen les últimes places disponibles pels graus d'educació infantil i primària, relacions internacionals, Global Communication Management, nutrició humana i dietètica, ciències de l'activitat física i de l'esport i logopèdia.
1: Va bé.
0: Fes el pas i comença a construir el teu futur. Universitat Blanquerna, Ramon Llull, eh?
1: Sí.
0: Ho he dit al revés. Mira, avui estic dislèxic, eh?
1: A veure,
0: Blanquerna, digueu. Universitat Ramon Llull.
1: Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
0: Ara sí, eh? Perquè com surts, importa. I com llegeixes el nom de la universitat, també.
1: Exacte.
0: Bueno, va, escolteu Flash FM. No desconnecteu, que això no s'atura.
2: Això només passa al Flash Matí.
1: Penjat als lavabos de la Universitat de Sevilla, que deien coses sobre la masturbació masculina, d'acord? Doncs que masturbar-se dins del recinte era il·legal, que el semen estaria provocant embussos i problemes a les canonades, que les reparacions costarien milers d'euros, podrien arribar a analitzar les mostres per identificar els responsables. Òbviament s'ha investigat i s'ha vist que això és una broma que han fet els alumnes, d'acord?
0: No, no, us podeu masturbar en pau a la universitat. Home, sí, perquè era una broma.
1: Escolta, et puc fer una pregunta?
0: No.
2: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
3: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
1: el 29 de maig del 2019.
3: I el número de la sort, el...
1: el 6.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
5: Mm-hmm.
4: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
5: I des de 16.400 euros.
4: Què?
6: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
7: Citroën.
6: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast, degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Lecoq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser... amb més ritme, gust de Baix Llobregat Nord.
9: Mai Halis presenta Ballo sense tu. Qui necessita companyia quan tens un tamacle? Mai Halis, Ballo sense tu. Amb el suport del Departament de Cultura.
10: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
11: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
12: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
13: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
12: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
14: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
2: Andorra. Flash FM. 93.8.
15: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
16: Bon dia, on s'orientarà que en trànsit tens a la carretera General 1, avinguda Salou, en ambos sentits de la marxa, i a la carretera General 3 d'entrada a Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
17: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
18: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics? El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
19: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
18: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
19: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
20: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
21: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
22: Bon dia, Flash!
23: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
24: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
25: Escolta el Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
26: Escoltes Flash.
27: Flash FM Andorra 93.8.
28: Flash.
29: Flash Matí.

0: Flowers. Ara fa dues temporades aquesta, eh? Solucions i no problemes. Exacte. En aquest cas, a més, amb la remescla oficial que només sona aquí a Flash FM. Flash Matí. De dimarts 22 de setembre. Hola, hola.
1: Cada dia de 6 a 11. Fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Exacte. Encara tenim una bona estona per endavant aquí per espavilar el personal ara mateix amb la nova cançó de Mike Towers, que sona de nou, en aquest cas, per arribar a 2:15 amb això que es diu Carita Feliz. Molt bon dia.

0: Hits FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Seguim parlant d'aquesta última hora, d'aquest incendi declarat aquesta matinada que ha destruït els 7 blocs de l'urbanització de la Carola d'Ordino, el complex immobiliari que va dissenyar l'arquitecte Jean Nouvel. Els bombers han rebut el primer avís a 3:15 de la matinada per un foc iniciat en un dels edificis i han activat el parc de la Massana. Les flames s'han propagat ràpidament per l'urbanització formada per 52 habitatges i construïda sobre una parcel·la de 6.900 metres quadrats amb un perímetre de 350 metres. Segons dades facilitades, l'incendi ha afectat uns 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcaments. En les tasques d'extinció treballen 34 efectius amb 14 dotacions, dues de les quals procedents al Parc de Bombers de la Generalitat de Catalunya a la Seu d'Urgell. Paral·lelament als efectius, al pas de la casa s'han desplaçat fins a la caserna de Canillo per garantir la cobertura de possibles emergències a la Vall d'Orient. El foc es troba sota control i la principal prioritat dels bombers és impedir que les flames arribin al bosc. El dispositiu compta també amb una vintena d'efectius de la policia, de les àrees de seguretat pública i investigació, així com agents de la secció de mitjans aeris amb el dron policial. També participen en l'operatiu Nord Andorrà, el Servei de Circulació d'Ordino, Protecció Civil, la Creu Roja i dues dotacions del SUM. Per ara es desconeix si poden haver-hi víctimes. Les primeres informacions deien que no. Ara, en algun moment o altre, s'apunta també que pot haver-hi alguna víctima arran d'aquest incendi que, repetim, s'ha començat a produir aquesta matinada i on el primer avís ha estat a 2:15 de la matinada, un incendi que ha afectat íntegrament la nova urbanització de la Carola a Ordino. Seguirem informant sobre aquesta última hora en els propers flaixos informatius.
2: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: Graciosa és el Quevedo, de nou, des de l'àlbum El Baifo. I amb l'Elvis Crespo, en aquest cas a Flash FM. Échate pa acá. Aquesta segur que el Sergi Domènech la punxarà aquest mateix dissabte 26 a la Festa Major de Sant Cebrià de Vallalta. Aquest dissabte, Sergi Domènech se'n va cap al Maresme, Sant Cebrià de Vallalta, per la seva Festa Major. Us espera al pavelló municipal cap a la una de la matinada, vale?
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash matí.
0: Intentem canviar una miqueta aquesta cara de Sònia, aquesta cara de mandra, i ho fem, com és habitual, al Flash matí, amb una miqueta més de ritme. Amb el Benito!

0: Bueno, sempre va bé, eh? Una batxateta d'aquestes per treure els passos prohibits. De bon matí, a quarts de nou, Bad Bunny, Baile Inolvidable, des de l'àlbum Debí Tirar Más Fotos. Tan-tan-tan-tan. Aquestes trompetes mítiques, eh? Gemma Manzanero, bon dia!
1: Molt bon dia, Héctor Ortega!
0: Bueno, com esteu vosaltres? Com es desperta el país avui, bé o no?
1: ¿Cómo están ustedes? Bien.
0: Hosti, Gemma, has tingut ara mateix 140 anys, més o menys.
2: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Parlem amb el Jan Ponsa. Jan, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, tio.
0: Atents a l'Instagram, que el Jan s'ha fet un canvi de look. La foto, però li farem igualment, eh?
1: Farem un vídeo perquè el vegueu. Jo,
3: els meus pares no han firmat l'autorització dels drets d'imatge, eh?
1: És igual.
0: Això està implícit. Però per què t'has fet aquest canvi de look, tio?
3: Mira, us explico. Jo vaig anar... Bueno, vaig fer una foto amb l'Aia i li vaig dir rap amb el cap. I els vaig passar uns amics i em van dir hola, que guapo, tal, no sé què.
0: Error.
3: I vaig dir no, que ho ha fet l'Aia. Em diu, pues fes, tu et quedes superbé, no sé
0: I tu
3: què.
0: Vas i tu fas.
3: Sí.
1: Avui l'audiència jutjarà.
0: Bueno, després fem la foto, va. Jan, parlem del temps de cara a aquest dimarts. Avui què?
3: Doncs mira, avui dia també bastant tranquil, amb bastant sol a tot Catalunya, amb el permís, però, d'alguns núvols alts i poca cosa més. Avui serà un dia, doncs, també bastant càlid. Les temperatures màximes s'enfilaran entorn als 28-29 graus al litoral central, 32 o 33 al Pallars Lleida, també 33 graus a l'interior de les comarques gironines. Per tant, un dia força càlid a les portes de l'arribada de la tardor, però al calendari, perquè meteorològicament no sembla pas que estiguem en la tardor.
0: Cert, és aquesta mateixa nit, no?, que canviem d'estació.
3: Així és, entorn a les 2 de la matinada.
0: Doncs no estarem desperts, espero. Per anar bé, no.
3: Tres hores més tard ja estarem fent programa.
0: Ah, però... sí, això sí, això sí. Vaja. A veure, va, ara mateix, quarts de nou, què marquen els termòmetres?
3: A Tírvia, el Pallars Sobirà, 10 graus i mig. A Miami Platja, al Baix Camp, 25 graus. A l'Ús de Balaguer, a la Noguera, 14 graus. I a Banyoles, al Pla de l'Estany, 18 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara.
3: Vinga, fins ara.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Escolteu el Flash Matí, sona BL, no tiene sentido.

I és el Rauw Alejandro, en aquest cas amb una cançó de l'any 2021, d'aquell àlbum Viceversa, uns quants anys enrere. Todo de ti. Que, per cert, ara Rauw Alejandro forma part de l'àlbum del videojoc Grand Theft Auto 6, eh? Poca broma. Té una banda sonora espectacular amb una de les cançons del Rauw. Va, 3:45 de nou. En aquest cas, ara és moment de fer sonar la bitxota. El flash matí d'aquest dimarts, Karol G, amb Judelín i Rusowski. Això és Baby Wow.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
2: Patrocina el trànsit, l'estat de les carreteres. Ferran Arandiga, des del RAC, bon dia.
3: Bon dia, què tal, com comencem? Continuem la jornada d'avui dimarts, destacant que tenim un accident a l'altura de Montmeló que en sentit sud deixa els vehicles al voral i provoca encara 2 quilòmetres de lentitud. Recordem, per altra banda, també doncs, que aquest camió i turisme accidentats al voral de la AP7 a Montornès del Vallès, en sentit nord, doncs, ara, a hores d'ara, ja milloren aquesta situació i queda reobert aquest carril. Per altra banda, doncs, continuem pendents també d'altres retencions importants, com per exemple les que arriben des del Vallès cap al nus de la Trinitat, que de retruc doncs, afecten a les dues rondes en sentit sud. Al vessant Llobregat també tenim retencions encara intenses a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol durant 7 quilòmetres fins a arribar ben entrada la Diagonal de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Gràcies, Ferran.
4: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volant a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar per assegurar alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar per assegurar alarmes.
6: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
7: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Potser ja n'heu parlat molt, d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns? O un dimarts? Doncs perquè sí. O un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. Newway BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs.

0: setmana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
0: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
8: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
9: Departament comercial del grup Flash Andorra.
1: Flash Matí.

0: Fanato.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. Les principals cadenes de televisió dels Estats Units han rebutjat cobrir els actes de Donald Trump, els quals tenen accés només elles. Es tracta d'una mesura sense precedents des que el líder republicà va tornar al poder i arriba com a reacció al veto del president a la CNN, entre d'altres, que no poden entrar a la Casa Blanca. Com a resposta, Donald Trump ha decidit estrenar Trump TV, una televisió pròpia que de moment és només un directe etern a YouTube que retransmet en bucle els discursos del president nord-americà. D'altra banda, el jutge que investiga el cas Plus Ultra ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero per justificar l'origen de les polèmiques joies que li van trobar i, a més, ha citat les seves filles a declarar com a imputades d'aquí a 2 mesos. El jutge José Luis Calama també ha demanat un informe per saber on es van crear les joies o la seva antiguitat, entre d'altres. I entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat han denunciat que l'Olga, una veïna de 54 anys, es va suïcidar el 7 de setembre després de ser desnonada del seu pis. Han criticat l'abandonament institucional que va patir la víctima i han reclamat que s'investigui la cadena d'omissions que, segons sostenen, va precedir la seva mort. Els esports. Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB, aconseguit diumenge contra el Barça. 18 anys després, la penya ha tornat a aixecar un trofeu i ha festejat amb centenes d'aficionats. En futbol, la Lliga s'atura durant les pròximes setmanes pels partits de seleccions. El Barça serà l'equip més afectat, ja que a Flick li marxaran 17 jugadors. I, a més, durant aquesta aturada de seleccions es produirà el debut de Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: poca broma que amb aquesta ja van 3 setmanes consecutives com a número 1 de Flash FM, Patito. Ana Mena i Lola Índigo, de nou a Flash FM. Gemma Manzanero, bon dia!
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Què passa? Podeu seguir votant per aquesta cançó o per la que més us agradi de totes les disponibles a la llista oficial de Flash FM, al calibre 45, a flashfm.cat.
1: Sí, senyor!
0: En aquesta web allà podeu trobar moltes notícies, l'agenda de les festes Flash,
1: sí, sí,
0: moltes
1: sí, de
0: històries,
1: tot.
0: I també, evidentment, doncs, l'opció del calibre 45 per votar per la vostra música preferida.
1: Molt bé!
0: Som al Flash Matí d'aquest dimarts 22 de setembre. I què? Què tenim aquí al Flash Matí? Música?
1: Home, per suposar.
0: Temazos per vosaltres, perquè no us fotin la xapa, eh? Sona Mike Towers. Yeah.

0: Déu-n'hi-do. Fa sol, fa sol. Figaflauas. A casa nostra, tu. Sol a casa nostra. Bravo per aquests, eh? La Marina està morena. Ara mateix les 9 i gairebé 11 minuts aquest dimarts. Som al Flash Matí. Tenim noticieta d'actualitat, Gemma.
1: Doncs mira, sí, una notícia molt divertida perquè hi ha una conductora d'Uber, d'acord, que ell ha posat... Ha penjat un cartellet amb diferents opcions que tu pots escollir depenent del viatge que vols.
0: O sigui, ella personalitza els seus viatges i tu pots decidir quin prefereixes, eh?
1: De fet, el paper posa, per assegurar-me que tinguis el millor viatge possible, he preparat un menú amb els diferents tipus de viatge que jo ofereixo.
0: Ah, com un menú, com una carta d'un restaurant.
1: I m'encanta, d'acord? Mira, el número 1 és viatge incòmode. És perquè t'ignoris. Ens ignorem completament i ens quedem en silenci durant tot el viatge.
0: Aquest és el que jo triaria, sens dubte.
1: Ho sé, ho sé.
0: Sens dubte.
1: Dos, el viatge divertit. T'explico acudits o històries vergonyoses de la meva vida.
0: Bé.
1: D'acord? Tres, el viatge silenciós. No parlem. No és que ens ignorem ni tal, simplement...
0: Simplement no parlem.
1: Som educats i ja està.
0: És millor aquest.
1: Quatre, el viatge espantós. No dic res, però em quedo mirant-te per al retrovisor, fixament.
0: Ui, no, quin mal rotllo, no? Quin mal rotllo.
1: 4, no, perdó, 5, el viatge a karaoke. Aquest és el que agafaria
0: aquest
1: jo.
0: Aquest és el teu, sens dubte.
1: Cantem
0: també.
1: Cantem superfort, èxits dels 80, principis del 2000 i literalment el que tu vulguis.
0: Molt bé, molt bé. Què més?
1: 6, el viatge de xarleta casual. Saps? Que parleu de coses casual, com converses d'ascensor, no?
0: Converses d'ascensor.
1: 7, el viatge a teràpia. M'expliques els teus problemes i jo t'escolto.
0: Aquest és bo, també.
1: 8, el viatge costós. Multa de 300 pavos per vomitar al cotxe.
0: Va, va, va, això només series tu tornant de festa, eh?
1: Exacte. I per últim, el 9, el viatge cliché. Em preguntes quant temps porto conduint a l'Uber, d'acord?
0: Sí, preguntes típiques.
1: I al final posa que tinguis un meravellós dia.
0: Molt bé.
1: Què et sembla?
0: Doncs aquesta tia s'ho ha currat, eh? Si més no, jo crec que és una bona manera de trobar clients, no?
1: Totalment. Està molt guai. Jo sé, tinc clarament quina escolliria.
0: Jo em quedo amb el 3, però, eh? Silenciós. Tampoc cal incòmode, eh?
1: Jo depèn del dia, però el silenciós...
0: O el karaoke.
1: Sí, però depèn del dia, potser el silenciós també.
0: El karaoke o el de pubitar. O el de putar.
1: Perdona.
0: La putada de festa.
1: Perdona, perquè em prens, eh?
0: Va, que ens apropem a un quart de 10 d'aquest dimarts 22 de setembre. Som al Flash Matí, tenim més ritme per vosaltres.
2: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: Ara ho fem amb Ryan Castro i Capo amb el seu La Villa. Bon dia, vinga.
1: Bon dia.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què?
3: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
3: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: Ja a la venda, bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ja No Lloren a Madrid. Consulta'n les condicions i tarifes a Ouigo.com.
6: El compte enrere ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins al 22 de setembre. Conforama.
7: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
8: Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: El dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.
3: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
4: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
5: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150, un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
6: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Bon dia, on surts de l'est, aquí en trànsit tens a la carretera General 1, avinguda Salou en ambos sentits de la marxa i a la carretera General 3 d'entrada a Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
1: Flash FM, la ràdio.
9: Ladies and gentlemen,
1: dance leader.
10: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
11: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
12: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
11: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
12: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
11: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
1: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Es diu Moving to the Sun, aquesta cançó d'Ugel. El francès, de nou aquí, com no? Patant-ho fort a Flash FM, l'emissora del ritme. Som-hi, va!
1: El despertador més potent de Catalunya.
0: Això continua de 6 a 11, com és habitual, repartint el bo i millor del ritme. Ara Mora, C. Tangana, moment de fer sonar el seu Droga, una de les millors col·laboracions d'aquest passat 2025.

0: intentado meditar.
1: A jubilamos.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, us parla Quim Barceló, centrats avui en aquest incendi declarat aquesta matinada que ha destruït els 7 blocs de l'urbanització de la Carola Ordino, el complex immobiliari dissenyat per l'arquitecte Jan Nobel. Els bombers van rebre el primer avís sobre aquest incendi a 3:15 d'aquesta passada matinada. Per aquest foc iniciat, sembla, en un dels edificis i han activat en primer lloc el parc de bombers de la Massana per fer les primeres intervencions. Les flames, però, de matinada s'han propagat ràpidament per l'urbanització, formada per 52 habitatges i construïda sobre una parcel·la de 6.900 metres quadrats amb un perímetre de 350 metres. Segons dades facilitades, no hi ha víctimes en aquest incendi, però sí que, evidentment, molts danys materials. Un incendi que afecta uns 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcaments. En les tasques d'extinció hi han treballat 34 efectius amb 14 dotacions, dues de les quals procedents del Parc de Bombers de la Generalitat de Catalunya a la Seu d'Urgell. Paral·lelament, també, i per prudència, els efectius al pas de la Casa de Bombers s'han desplaçat fins a la caserna de Canillo per garantir la cobertura de possibles emergències que es puguin produir a la Vall d'Orient. El foc es troba sota control. La principal prioritat dels bombers és impedir que les flames arribin al bosc. El dispositiu compta també amb una vintena d'efectius de la policia, de les àrees de seguretat pública i investigació, així com agents de la secció de mitjans aeris amb dron policial. També hi participen l'operatiu de Nord Andorrà, el servei de circulació d'Ordino, Protecció Civil, la Creu Roja i dues dotacions del SUM. Recordem, doncs, aquesta notícia que avui s'ha produït aquesta matinada amb aquest incendi declarat a l'urbanització de la Carola a Ordino, que de moment sembla que ha afectat els 52 habitatges en aquesta parcel·la de 6.900 metres quadrats. Un incendi que ha afectat, com dèiem, 10.000 metres quadrats d'habitatges.
4: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
5: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.eguiofinancera.com.

0: Des de Xile, aquest és el Floy Menor, un paio que vam descobrir amb aquell hit mundial, que era el Gataoli. Va arribar a les llistes de tot el món, literalment tot el món, aquell Gataoli, aquest Peligrosa, no tant, però aquí a Flash FM sí, eh?
1: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisar.
0: Ara mateix passen 4 minuts a 9:45 d'aquest dimarts, 22 de setembre. Feu el que feu, aquí estarem, evidentment, a l'altra banda, repartint el bo i millor del ritme. Ja

0: Zuko, Gracie. I l'Steve Aoki també, evidentment, aquí fent el seu toc, la seva marca de la casa, eh? Amb un dels temazos que més han sonat aquest passat estiu del 26. Ja pa què? Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: A veure, va, som al Flash Matí, el show matinal d'aquesta ràdio de Flash FM, que una ràdio que, per cert, està molt orgullosa de tenir aquesta gran audiència.
1: Exacte, home, per suposat.
0: Cada dia ens trieu voluntàriament a les, jo què sé, a les carreteres del país,
1: sí,
0: a les feines, i esteu també estudiant i ho feu amb aquest programa. No sé jo si us concentreu gaire, però vale.
1: Vinga.
0: En tot cas, gràcies per ser-hi. Jan Ponsa, bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal, família?
1: Hola, tio.
0: Hem de parlar una miqueta del temps de cara a aquest dimarts, aquest 22 de setembre, el dia previ al canvi d'estació, perquè tenim la tardor a tocar, eh?
2: Correcte. Demà a la matinada canviarem d'estació, però sembla ser que el temps encara seguirà sent d'estiu, eh? Bastant d'estiu.
1: Vale.
2: Avui ens espera un dia, doncs, força assolellat, bastant sol, al pas d'alguns núvols alts, i poca cosa més. Avui les temperatures màximes sí que baixen un pèl, però vaja, seguiran sent altes. Per exemple, 28 o 29 graus a la ciutat de Barcelona, 32 o 33 graus al Pla de Lleida, també uns 33 graus a l'interior de les comarques de Girona, per tant, caloret encara,
0: sí,
2: eh? Encara hi haurà aquesta sensació de calor al migdia, en aquest temps tan estable que es mantindrà els propers dies.
0: Molt bé. Vale. Ara mateix, per exemple, quines són algunes temperatures?
2: Doncs mira, trobem 10 graus a Castellà de Nuc, a Barcelona 22, a Tremp 12, i acabem a Castell d'Aro, al Baix Empordà, amb 17 graus i mig.
0: I mig. Gràcies, tio. Fins demà.
2: Vinga, fins demà.
1: Adéu.
0: Va, la banda sonora d'aquest matí continua.
3: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
0: Evidentment, això no era.
3: Oh, no.
0: La dignitat ja la vam perdre algun dia.
1: Fa massa temps.
0: Saps, que...

0: sort.
1: Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Però no amb tu al

0: el baifo, el chiquillo, o qualsevol adjectiu amb connotacions de crack és positiu, és apte per aquest tio, eh? El Quevedo, la cabra, el baifo.
1: Vale.
0: Si més no, sens dubte, és el seu moment, eh? En aquest cas, amb les antigues Nueva Línia, les antigues Nueva Línia, que ara són les 4, al Golpito.
2: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí... Un inici brutal.
0: Això sí t'ho podem prometre, veus? Una altra cosa no sé, però que començarà de ben segur bé i amb bona música, això, evidentment que sí, sona...

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast, degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Le Coq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre, al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat Nord.
2: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem, i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
2: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
12: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
13: Es que perdo, he perdut el nord.
14: Kelly Isaia ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro.
13: Es que perdo,
14: Kelly Isaia, he perdut el nord, amb el suport del Departament de Cultura.
0: Andorra, Flash FM, 93.8.
15: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
16: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
17: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
16: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
17: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
18: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't.

0: Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del Grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
1: Si una cançó és immortal, és un hit.

És Sunny Zap, evidentment que sí, que fa una bona estona allà, que el sol està ben amunt, eh? I que el dia ha començat. Nosaltres ens hi hem posat a les 6 del matí. Si vosaltres, per la raó que sigui, ara comenceu el dia, doncs mira, benvingut i benvingut a aquest programa. Som el més musical de tota la ràdio.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Les principals cadenes de televisió dels Estats Units han rebutjat cobrir els actes de Donald Trump, als quals tenen accés només elles. Es tracta d'una mesura sense precedents des que el líder republicà va tornar al poder. Com a resposta, Donald Trump ha decidit estrenar una televisió pròpia, que de moment és només un directe etern a YouTube que retransmet en bucle els discursos del president nord-americà. I Donald Trump segueix protagonitzant l'actualitat, i és que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no assistirà a la recepció que ofereix el president dels Estats Units a Nova York amb motiu de l'Assemblea de l'ONU. Malgrat haver rebut la invitació, Sánchez finalment no hi anirà, segons fonts de l'executiu, per motius d'agenda. Tanmateix, a l'agenda oficial no hi consta cap acte per aquesta tarda, coincidint amb la recepció, tot plegat enmig d'una tensió creixent entre Madrid i Washington. I entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat han denunciat que l'Olga, una veïna de 54 anys, es va suïcidar el 7 de setembre després de ser desnonada del seu pis. Han criticat l'abandonament institucional que va patir la víctima i han reclamat que s'investigui la cadena d'omissions que, segons sostenen, va precedir la seva mort. Els esports. Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa ACB, aconseguit diumenge contra el Barça. 18 anys després, la penya ha tornat a aixecar un trofeu i ho ha festejat amb centenes d'aficionats. En futbol, la Lliga s'atura durant les pròximes setmanes pels partits de seleccions. El Barça serà l'equip més afectat, ja que a Flick li marxaran 17 jugadors. I a més, durant aquesta aturada de seleccions es produirà el debut de Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos.
0: Sona el Mega Crack a Flash FM.
2: La que manda.

0: No nos saca nadie. El tio amb les idees ben clares, eh? Lucho RK és el megacrack aquesta setmana a Flash FM. Luchito, amb aquesta cançó que acaba de sonar i que es diu Aire. Bon dia. Què tal, Gemma Manzanero?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Ai, que me tienes sin aire.
0: Me tienes sin aire, lilo, lo lilo. S'enganxa molt aquesta cançó. Jo crec que farà coses, eh?
1: Espero que sí.
0: Nosaltres hi apostem. És el megacrack de Flash FM. Ara mateix són les 10 i 4 minuts. Aquest matí de dimarts continua. I el lloro perquè hem de parlar de què?
1: De Batman.
0: De Batman.
1: Del senyor, del caballero de la noche. Per què?
0: Com és la musiqueta del Batman?
1: Ostres, jo em sé la típica de Batman, que era la sèrie.
0: Ja.
1: Batman.
0: Bueno, què li passa al Batman ara?
1: Doncs que podria, d'aquí uns 9 anys, exactament el 2035, ja no estarà protegit pels drets d'autor.
0: Potser no estem ni nosaltres. Tal i com va la IA i tal.
1: Hector, 10 anys, per favor, no siguis tan negatiu. Bueno, doncs la versió original es va presentar el 1939 i el 2035, doncs això ja serà de domini públic, d'acord? I així ja tothom podrà fer sèries, pel·lícules, llibres, projectes, doncs basats en el personatge de Batman.
0: Això li havia passat fa poc al Mickey Mouse, també, pot ser.
1: Sí, sí, coses, clar, són coses tan antigues, hi ha cançons de Beethoven i coses així que ja són de domini públic, que pots fer el que et surti de la patata.
0: Què faries tu si poguessis, ara mateix imagina't en un món idíric, fer una pel·lícula de Batman? Com la faries?
1: Jo faria Catwoman.
0: Catwoman.
1: Catwoman, que tingui una aventura romàntica.
0: A veus com si tens idees?
1: Jo soc molt romàntica.
0: Amb qui tindria una aventura Catwoman?
1: Jo què sé.
0: Ah, pensava que ja l'acabaves de crear al teu cap.
1: És que jo totes aquestes de superherois, aquestes cosetes, no en consumeixo molt.
0: No tant,
1: saps? Però bueno, escolta, el Batman i Robin del George Clooney sí que la miro, encara que és una patata, però el George Clooney és molt guapo. I, bueno, i també, posteriorment, es va fer el Batimòbil
0: sí.
1: I la Baticueva, que tenen les seves pròpies proteccions. O sigui, van a part del Batman, d'acord?
0: Vale.
1: Aquesta sortirà a domini públic una miqueta més tard.
0: Molt bé.
1: Vale?
0: Bueno, escolta, cosetes, tu, quan potser et sents jove, ve la Gemma Manzanero i et fa sentir un avi, eh?
1: Dient-te en Winnie the Pooh, fa... te'n recordes, Winnie the Pooh, que van fer una de por, una versió de por?
0: Ah, també, és veritat.
1: Doncs Batman
0: veritat.
1: De por.
0: Bueno, doncs veurem què passa el 2035. Falten tants anys encara.
1: 9 anys.

diu Loco Loco, la cançó d'aquest artista, el Gordo, un productor i DJ amb molts, molts anys de trajectòria, Però molts, molts, molts, moltíssims. Loco Loco. A Flash FM, som al Flash Matí. Bon dia, de dimarts 22 de setembre, sona Jay Wheeler amb Omar Kurz de Lejitos. Ja, jo no...

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 5, 6, 7, 8, valorado.
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
1: en España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
13: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
12: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
13: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
12: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
14: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
15: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. Niue BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Niue passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Niue pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a niuebcn.com.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
17: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
18: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
17: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
19: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
20: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
19: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
20: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: És una d'aquestes cançons del Manuel Turizo que han perdurat i perdurat en els anys, eh? No en té tants, però aquí està, eh? Patant-ho fort encara cada cop que sona aquesta cançó, impossible no cantar una miqueta de la tornada de El Merengue. Marshmello i Manuel Turizo. El Flash Matí d'aquest dimarts. Salut!
1: Salut!
0: Salut! Flash Matí, ja sabeu, el show matinal de Flash FM de 6 a 11 cada dia, eh?
2: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Per aquells i aquelles que matineu i necessiteu una miqueta de música, de ritme, som-hi!

0: Es diu Mi Reina, és el Henry Méndez. La voz del flow tropical, diu el tio, eh? No cal que li diguin, ja s'ho diu ell mateix, eh?
1: Sí, sí,
0: ja
1: té l'autoestima bastant forta.
0: Mira, dos quarts tocats d'11 ara mateix d'aquest dimarts 22 de setembre. Som al Flash Matí, el show matinal d'aquesta ràdio, eh? De la que manda, de Flash FM, ja sabeu. La que no us abandona en cap moment,
1: mai,
0: eh?
1: Mai, mai de la vida, mai.
0: És que ni entre setmana, ni al cap de setmana, però mai de veritat que mai, eh?
1: Els caps de setmana amb les festes, també la missió, és que no parem aquí.
0: Aquest cap de setmana conquerim Lleida, que ho sapigueu, eh? Dissabte farem tres festes simultànies a Lleida, aquestes festes majors de finals de setembre, que jo sóc molt, molt fan d'aquestes festes majors.
1: Heavy, eh? Sempre
0: s'hi apaga. Una mica de llum al final del túnel. Sí. I és aquest dissabte 26 estarem d'una banda Artesa de Segre, allà estarà el Miquel González, el de l'Urban, doncs fent també de les seves, Artesa de Segre.
1: Sí.
0: Alhora estarà el Jaume Riu a Vallfogona de Balaguer.
1: A tope.
0: Per la festa major de Sant Miquel i alhora també estarem a Vilassana, al Manchado i servidor Héctor Ortega. Per tant, serà per opcions, eh?
1: Mama mia, si és que no es pot queixar la gent de Lleida, eh?
0: I a totes tres, amb samarretes i amb moltes ganes de liar la parda.
2: O et despertes tu! O t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: T'espavila de seguida una cançó que no t'esperes per res del món.
1: Què dius?
0: Tampoc farem spoiler, eh? Una d'aquestes per recordar vells temps, entre cometes.
1: Una oldie.
0: Abans la plena, BL i companyia. Vinga.

0: això només passa al Flaix Matí.
1: Com li dieu al vostre cotxe, de manera carinyosa?
2: Va. Jo al meu cotxe li dic Golfito Putón. El de Putón és perquè és vermell.
1: No!
2: Però res més.
3: Sí.
2: Ja, no, que passeu no. Molt bon dia.
4: Pues jo tinc un 206 i li dic La Pelotilla, tu.
3: La Pelotilla.
1: Que molt bé.
4: Apa, bon dia.
5: Bon dia, Flaixeros.
1: Oli.
3: Què passa, tio?
5: Jo tinc un Renault Megane 2006, La Bitxota Culona.
3: La Bitxota Culona.
5: Perquè tens... el parachoc, tens un culito.
3: Però què dius, tio?
1: Aquest tio és boníssim.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Es diu Elena Rose, aquesta nord-americana que no coneixíem fins ara. Ara sí, eh? La tenim superubicada. En aquest cas, col·laborant ni més ni menys que amb el Manuel Turizo. I aquesta cançó que es diu La Semana, una de les més destacades també a Flash FM actualment. Que s'enganxa, al final estàs allà a casa. Ay, que te tolo... Calla allà, va, cabrón.
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash Matí.
0: Bueno, què tal, com esteu? Com va aquest dimarts 22 de setembre? Nosaltres som el Flash Matí, el despertador que us posa més música, però de la bona, eh? De la bona. De bon matí, de 6 a 11, ara el Bad Bunny.
2: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche...

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem. Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
2: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
4: Visca!
5: Guanyat!
3: Que bé, que bé, que bé! Aquí ho tens. Aquests són els dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Tens ganes d'escapar-te? Doncs comença pel millor. Troba un bon xollo. A buscaunxollo.com tens escapades i viatges per aquí a prop o ben lluny amb opcions per tots els gustos i per qualsevol moment de l'any. Ho tens fàcil i abans de decidir-te pots mirar un munt d'opinions d'altres viatgers. Ho tenen el millor preu garantit per temps limitat. Busca, compara, tria destí i fes la maleta. Buscaunxollo.com, l'app de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

Ja, aquest és el Quevedo, ja sabeu, aquesta cançó és La Graciosa. La cançó de l'estiu, o si més no, una d'elles, eh? Estareu d'acord amb mi, que ha sonat a tot arreu i encara ho fa, per sort, eh? La vida sabrosona amb l'Elvis Crespo, eh? Aquest tio és un personatge, però escolta, el Quevedo va trobar aquí l'acompanyant perfecte per La Graciosa, un dels cracs de la setmana a Flash FM. Recta final del que seria el Flash matí d'aquest dimarts. Un parell de cançons més abans d'arribar a les 11 del matí. Ara, Another Told to You.

0: Aquest és el Coti per Coti, la cançó dels Tietz de Tallers a Flash FM. No vull saber res, eh? Com que no? Pues sí. Aquesta cançó és tan de festa major, tan de petar-ho fort.
1: Jo vull saber tot.
0: Tot a tot, eh?
1: Tot a tot.
0: Tot a tothom, eh? Sí. Armand Maravalla, bon dia de nou, eh?
1: El xisme. Bon, explica'ns algun xisme, Armand, tio. No,
0: però que sigui teu, eh?
1: Teu. No, fora d'antena tampoc ens ho
2: diu. No, perquè els espanto, i no és qüestió.
0: No hi ha manera de saber coses de l'Armand, és un tio hermètic.
2: Bueno, però acaso vosaltres expliqueu les vostres coses personals?
1: Jo a tothom.
0: Bueno, ja ho veurem. Maravalla és hermètic Maravalla, eh?
2: Potser algun dia, hòstia, aquesta no me l'havien dit mai.
0: No, encara no, eh?
2: De fet, què?
0: Va.
2: No, que tinc un amic que em diu que sóc una mica cerrao.
0: Cerrao, una miqueta.
1: Mentre et digui que eres cerrao i no que hueles a cerrao.
0: Olé. És que...
1: La veritat és que ens toca tancar ja el xiringuito.
0: No, sí, quan arriben les 11 això ja no dona per més. I per això és el moment de fer un canvi de lloro necessari. Si posa l'Armand. Fins demà.
1: Vinga, adéu.
0: A les 6 del matí tornem. Va.
3: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
4: La que manda.

0: Estar amb l'Anna Mena o amb la Lola Índigo puede ser con gente, però mejor a soles, tu, i que passi el que hagi de passar. És el petit Toa, amb l'emoji de cor al final d'aquesta cançó. Un dels grans èxits d'aquest estiu 2026, segurament ja la coneixeu, però vaja, és un plaer posar-la, i a més és que és el número 1 del Calibre 45, el número 1 de Flash FM per començar nova hora. Va, els pitos! This is Flash FM. Los pitos y las flautas. Què passa, família? Escolta, què t'anava a dir? Que el Flash Matí ja fins aquí. Hem fet un canvi de locutor com si fos un pit stop de la Fórmula 1 d'aquests en 3 segons, pim-pam. I ara em quedo jo, que sóc el Maravall, fins a les 4 de la tarda amb vosaltres.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravall.
0: Aquest sóc jo, sí senyor. Doncs la idea, posar-vos tot el ritme que us faci falta per superar amb èxit aquest dimarts 22 de setembre del 2026. Fixa't quines coses. De moment ens quedem amb la Carol, el Baby One.

0: Aquests són els francesos Offenbach, que sovint sonen a Flash amb aquesta cançoneta d'en Xula, una mica de xumba-xumba que retumba. Es diu Overdrive, la van publicar fa 3 anys, eh? Bueno, macos, francesos, ja ens ho pagareu, això, ja ens ho tornareu. De Gian, eh? De Gian pels serveis prestats. Escoltes, Flash FM, passant 10 de les 11. D'aquí no res tindrem el Quevedo.
1: Flash.
0: Amb el Punto G també tindrem el Daddy Yankee al costat del Bizarrap amb la seva sessió, la número 0. Primer anem a agafar aire una miqueta, va. Anem a baixar pulsacions amb l'Omar Kurtz des de Puerto Rico amb això tan xulo que es diu Coco.

0: Punt 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Som... This is Flash FM. Flash.

Estàs escoltant un dels noms més calents, més importants del panorama electrònic internacional. Parlem del francès Ugel, el marsellès Florent Ugel, per si no el coneixies. Aquest estiu ho ha patat amb el Jamaican Bam Bam i amb aquesta que es deia Moving to the Sun. Va, que el rotllo va de francès. Us ens quedem per allà. Flash. I enviem un shout-out. Shout-out to my man, Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name. Sí, senyor, va, un shout-out a tots vosaltres que esteu escoltant aquesta hora El poder del ritme de Flash FM. Trieu la banda sonora adequada per aquest matí de dimarts. Molt bé, així m'agrada. Doncs aquest francès, el Move Joe, aquesta tan xula que es diu Maladie, sonant a Flash.

0: és el Justin Bieber, que feia molts i molts anys ens explicava que per tenir la vida completa només necessitava una beauty i una beat. O sigui, una noia guapa i un bon ritme, bàsicament. Era el seu starter pack per tenir una vida satisfeta i satisfactòria. Bueno, una mica, com ens passa a tots una mica el mateix. Justin, molt bé, maco! Vinga! Sonava aquí a Flash, a la Camana, amb el Beauty and David. D'aquí no res, tirarem enrere en el temps també per escoltar el Taki Taki del DJ Snake i l'Ozuna, però primer ens quedem per casa, vale? Amb aquesta col·laba de luxe, els Flash i Ice Cream, amb els 31 fam.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Maria Becerra. Tots sortits d'Argentina i van forts, van durs. Es veu que s'han demanat un fernet, que és aquesta beguda alcohòlica que es foten allà, i li han fet 70-30. O sigui, 70 de fernet, 30 de Coca-Cola. Carai, llova duríssim, No sé si està bo, Heu provat el fernet, vosaltres? A mi, pel que m'han dit, no val gaire. No ho sé. Va, que en la propera estoneta aquí al Poder del Ritme pugem des d'Argentina fins a Puerto Rico. Farem un monogràfic perquè tindrem el Bad Bunny amb el Baile Inolvidable, l'Anuel amb el PB i aquesta, el Mike Towers, el Young King amb Luna Namás, sonant a Flash. Yeah,

Quin perill, la Noel Doble A amb el seu col·lega i cantant 6ix9ine, interpretant aquest BB de fa 8 anys ja. Va, tornem cap a casa. Deixem enrere Puerto Rico per centrar-nos en el Sopa de Cabra, la Su i el Mon DJ.

0: El nostre so és únic. Flash.
1: Lola Índigo. Amara came.

Si no enteneu el que explica aquest xaval, és normal, perquè està cantant en francès i, a més, amb un accent molt tancat, et diria. Eh? És el Sulking, d'origen algerià, col·laborant amb l'RUBCV i la Lola Índigo. Amb aquesta que es deia Casa Nova, de fa 3 anyets aquí sonant a la Camana, apropant-nos a on? Al migdia, va. Per arribar-hi, baixem una mica revolucions, baixem pulsacions amb el BL des de Colòmbia. Aquesta es diu No Tiene Sentido.

0: Que bé que sona això i com mola quan les cançons fan referència a cançons d'altres artistes. Aquí el Lucho RK diu: Mami, yo no te quiero de lejitos, yo no soy Jay Wheeler. Aquesta referència l'hem entesa, Lucho. És el megacrack de la setmana, es diu Aire, sona a Flash. This is Flash FM. Per començar, nova hora, que ens arriba des de Canarès aquesta cançoneta que ho està patant fort aquest estiu 2026. Passen 2 minuts a les 12, 2 minuts del migdia. Comencem nova hora de ritme aquí a La Cabana. Benvinguts, passeu, passeu, poseu-vos còmodes, pugeu el volum i disfruteu del poder del ritme.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I precisament, Yo no te quiero de lejitos, yo no soy Jay Wheeler. Bueno, pues aquest sí que és Jay Wheeler, amb el Omar Kurz, el de lejitos remix, va?

Vaya planazo, que et truquin i et diuen mira cap a casa que ens quedem sin pijama, Sofà, manta i peli i després cap al quarto. Vaya parella aquest. Nati Natasha, Becky G amb el sin pijama sonant a Flash. D'aquí no res la Karol G, que també déu-n'hi-do. Abans, però, Kid Voodoo i J.C. Reyes amb el Me Mareo sonant a Flash. Va!

0: 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Sabem que necessites el teu espai per desfogar-te, per donar la teva opinió, per parlar de sexe o per fer el que et surti de la por. Per això t'esperem de dilluns a divendres de 8 del vespre a 11 de la nit al Flash Urban. I si no pots esperar més, envia'ns ja un WhatsApp amb la teva història al 699-69-69-69. Ja ho saps, de 8 del vespre a 11 de la nit, Flash Urban, a Flash FM.

aquest migdia de dimarts. Sona millor escoltant La Camana, escoltant Plaix FM. Sí, senyor, sí, senyora. Has encertat amb la banda sonora. Deixem que et feliciti des d'aquí per triar, doncs, la sintonia correcta per aquest Tuesday. Sona La Setmana, tema d'Autèntic Luxe, de la Helena Rose, al costat del Manuel Turizo. Ens quedem amb més genis, el Romeo Santos i el Prince Royce, per favor, eh? Quina batxata que s'han tret de la màniga amb aquest Dardos.

Una cançoneta tan bona que si féssim premis s'enduria la medalla d'or. Precisament es diu així, Golden, les K-pop Demon Hunters, sonant a Flash FM, que això tan xulo. I és que ja ho sabeu, per si us ho havia de repetir, ara que passen 3 de quarts d'una, Flash FM, l'emissora que has d'escoltar si vols divertir-te una estoneta.

Venga, clar que sí, tu. Quina cançó tan divertida, per favor. És el Prendió Remix, eh? Estoy buscando dinero, mucho money para gastar. Si mi gente está en la calle es porque tienen que cosar. Com deia aquell que sortia a la PM fa molts anys. Arroba cartera, crec, pat, troco bé. Anem camí de la una, aquí al Poder del Ritme. Escoltes La que mana, d'aquí no res. Aïssa amb RUBCV, amb el Muchacha. Però primer, un tema molt important. Aquest estiu és la platja, és la calma de la Graciosa. Compte que ara ve l'Elvis Crespo.

de les 66 sessions que va fer, bueno, que està fent, vaja, el Bizarrap. Aquesta era la número 58. La va fer amb la porto-riquenya Young Miko. Va, canviem el rotllo.

espero que a vosaltres no us passi com la Karol G, que quan posen la cançó us entra una depressió tonta, eh? Ara no voldria jo aquí esgarrar-vos el vostre dimarts només per la cançó que posem aquí a Flash FM. Sona el Tusa! Era la Karol G al costat de la Nicki Minaj, ja t'ho coneixes, quan queden 6 per arribar a la 1. Aviam. Flash FM. Que jo crec que ara és moment de tornar a aquest indret de moda, aquestes illes, aquests arxipèlags, que són les Canàries, dels quals el Pedrito, el Quevedo, no se'n va d'allà ni borratxo.

0: Flash FM. És la una. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Ben gran per aquestes dues tremendes artistes, l'Anna Mena, la Lola Índigo, que han produït aquesta cançó que es diu Petitoa, que repeteix una setmana més al capdamunt de la nostra llista, es converteix en el número 1 de Flash FM. This is Flash FM. Sí senyor, encapçalant doncs, durant 7 dies més, i ja van 3 setmanes, a dalt de tot el Petitoa, estrenant nova hora de ritme aquí a la Camana. Què tal, família? Com esteu? Us estem passant bé aquest dimarts 22 de setembre? Sí? Doncs millor que ens ho passarem, va.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que d'aquí uns minuts tindrem el Bad Bunny, tindrem la Shakira, tindrem el Nicky Jam amb un temazo del 2017. Abans, el Quevedo amb la nova línia. Aquesta es diu El Golpito.

Esto es PR. Aquí va néixer el Bad Bunny, més que res perquè és l'indret del món amb més cantants de reggaeton per quilòmetre quadrat. Perquè déu-n'hi-do, sent una illa tan petita com és, allà enmig del Carib, la de cantants històrics del gènere... Bueno, de fet, és que és d'allà. Vull dir, és que això, el que és seu, sí senyor. És el Bad Bunny, sonant a Flash. Just abans de comptar, per exemple, amb el Nicky Jam, amb el seu El Amante des del 2017, o també Cano i Justin Quiles amb L'Olvidar-nos de To. Però quan passen 10 minuts de la una, crec que és moment per recuperar una mica això, eh? Veus els jugadors sortint de les seleccions, del túnel de vestuaris cap a la gespa. Oh, quins records, eh? És l'himne del Mundial, el Dai Dai.

0: un 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
4: Emergències musicals, en què et puc ajudar?
5: Estic boig per una cançó!
4: Tranquil, on ets ara mateix?
5: Massa avall de la llista de Flash FM! Això és una injustícia!
4: Si vols que sigui el número 1, esperis més i vota!

Ja ens va bé que el Mike Towers hagi tret una així una més tranquil·leta, més calmada, més que res perquè en un dimarts com aquest, que de vegades sembla que et facin anar tota l'estona amunt i avall, que si els companys de feina, que si el jefe, la jefa tocant la pera, dius, escolta, anem a calmar una mica. Inclús aquí a Flash FM han baixat el ritme i han posat l'una namàs del Mike Towers en aquesta estoneta. Clar que sí, va. Lo que vindrà per a continuació serà boníssim. Tenim la Lola Índigo amb la Reina i també el Bad Bunny. No en la versió original, però és el seu Café con Ron. Por la mañana café, por la tarde ron, etc, etc. És aquesta versió Latin House que ha fet el DJ Clan. Sona així.

0: La Lola Índigo, la reina, aquí demostrant la seva versatilitat. Li és igual si és una bachata, un merengue o una base electrònica com aquesta. Sempre ho peta, sempre li queda bé. Molt bé, Lola. Sonant per aquí per Flash quan passen dos minutets de quarts de dues del migdia. Escoltes el poder del ritme. Suposo que el notes. Va, un artista que va col·laborar també amb la Lola Índigo i amb les Xutxes, amb aquell tema tan divertit que es deia el pantalón. Era l'Omar Montes, que també ha col·laborat amb el Juan Magán per fer la nova versió del Ayer la vi.
1: Ayer la vi. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

és el jove madrileny Cano, un dels talents més importants d'allà. Un tio que se li dona molt bé fusionar la música urbana amb l'electrònica i aquesta cançoneta amb un títol que és pràcticament subjecte i predictat, totalment descriptiu. Se pone las Nike. Ella se pone las Nike. Subjecte omès, com diria la meva profe de l'ESO. Va, que el ritme no pari. Que tenim ja per aquí a la Karol G, i a més, molt ben acompanyada, amb la Judeline i el Rosowski fent un dels temes del moment, aquest Baby Wow.

una cançoneta que ha sigut un èxit arreu del món. Té nom i cognom, de nom La Plena, de cognom WSound05. Aquesta sèrie de cançonetes, BL, Westcol i la producció d'aquest tio, un dels cracs del gènere, Lovey on the Drums, fent això tan xulo que sona aquí a Flash FM. All right, va, que ens apropem a les dues. Tenim per aquí ja preparats la Batial i el Chencho Corleone. D'aquí només podia sortir-ne un èxit com aquest Choque.

2017 en el panorama del reggaeton, el major és Becky G amb Bad Bunny sonant a Flash FM. Apropant-nos a les dues. Va, que rematarem l'hora amb la Nati Natasha i l'Ozuna, també. Un d'aquells temes grossos d'aquella en el criminal. Però primer ve de gust una mica de house set, eh? Sí o no, família? Jo crec que sí, placeros. És el Talk to You dels Anotar.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash. Són les dues, us parla Quim Barceló. 5 dels 7 edificis de la Querola a Ordino han quedat completament arrasats per l'incendi declarat aquesta matinada a aquesta urbanització. Un 6è bloc també ha patit danys importants, mentre que un altre es manté per ara intacte. El director de bombers, Juanjo Barrio, ha explicat que s'ha aconseguit reduir la intensitat del foc i frenar-ne l'expansió cap al bosc i els habitatges situats a la part superior. La presència de fusta en bona part de la construcció ha afavorit la propagació i es preveu encara moltes hores de treball. La ministra de Justícia i Interior, Esther Molné, ha destacat que no hi ha constància de víctimes, tot i que encara no s'ha pogut inspeccionar a fons el complex. El consumidor d'Ordino, Eduard Batriu, ha informat que ja s'han retirat les mesures de confinament i les recomanacions de tancar les finestres que s'havien traslladat a alguns veïns de prop de la zona. Anem a altres temes. L'ampliació de l'hospital avança cap a la fase prèvia de la licitació de la redacció del projecte. El govern ha proposat un crèdit extraordinari de 4,8 milions d'euros per poder posar en marxa aquest procés. La ministra de Salut, Helena Mas, considera l'actuació estratègica i defensa que s'ha d'impulsar sense demora. El crèdit corresponent a l'exercici 2026 es finançaria mitjançant una distribució extraordinària de dividends d'Andorra Telecom procedents de les reserves de la companyia. Parlar del nou pla d'urbanisme d'Andorra la Vella preveu reduir de mitjana un 40% l'edificabilitat de la parròquia i fixar en 7 plantes l'alçada màxima dels edificis. La cessió obligatòria passarà del 15 al 30% i es permetrà un 10% addicional d'edificabilitat quan es construeixi habitatge assequible. Els cònsuls Sergi González i Olaya Lozada han presentat les principals línies del plantejament acompanyats de tècniques de territori. Lozada ha defensat una revisió ambiciosa orientada a definir el model de futur de la parròquia. I en termes polítics, Concòrdia escollia ahir mateix per unanimitat a Cerny Escalé com a candidat a cap de govern per a les pròximes eleccions generals per al seu partit, previstes l'any vinent. L'Assemblea de la Formació validava que l'actual president del grup parlamentari torni a encapçalar la llista nacional. Encara queda per determinar qui ocuparà el segon lloc de la candidatura, tot i que l'actual copresidenta de partit, Núria Segués, és el nom que apunta a aquesta posició.
1: Flash FM Andorra 93.8.

0: 93.8.
1: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
2: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Miravet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
0: Flash FM Andorra 93.8.

un tema que defineix perfectament l'ADN Flash FM. El Baby Hello del Rau Alejandro i el Bizarrap, eh? Un tema que ja que té 3 anys d'edat, com deia aquell meme de fa molts anys a internet, d'aquest, quan ja havia Facebook i compartíem imatges a Facebook, deia: mi mayor miedo en la vida es que venga un reggaetonero y me diga ya tú sabes y yo no sepa. Doncs tu ja saps de quin peu calcem, ja saps que ja coneixes, ja domines el poder del ritme, clar que sí, a totes hores. Si vols fer boca per aquest cap de setmana, ara t'explico quines festes farem aquest finde, que anem forts, però mentrestant us deixo amb Mora i Zetangana i aquesta col·laboració d'Autèntic Luxe. Es diu Droga. Luxe.

Ahí està, clar que sí. Són els Figaflaues des de Valls. Ens ajuden a anar fent boca per aquest cap de setmana, que cada cop s'apropa més. I no em digueu, Armand, només estem a dimarts. Bueno, ja veureu que això passa volant. És el Mossego, I Shoot i Pego. I a més, aquest dissabte anem forts, perquè estarem amb les nostres festes Flash una mica per tot arreu, concretament en tres poblacions de la terra ferma. Anirem cap a Ponent, ara us explico. Per exemple, Vallfogona de Balaguer amb el Jaume Riu, també la Festa Major d'Artesa de Segre amb el Miquel González, o a Vilassana amb l'Héctor i el Manchado. Tot això la nit de dissabte. I a més, al Maresme també hi serà el Sergi Domena. Concretament a Sant Cebrià de Vallalta, que també té platja. No és la de la Graciosa, però tampoc si està malament. Tampoc ens casarem, saps què vull dir? Ella...

Aquest ritme tan elegant, sens dubte, eh? És una mescla, jo crec que de bachata amb una mica d'afrobeat. Obra del Capo, l'artista colombià, al costat del seu compatriota Manuel Turizo. Aquesta es deia Que Pecao. Realment l'afrobeat en un dia assolellat com aquest a pràcticament tot el país és una cosa que entra bastant bé. A més, serveix ja per apropar-nos cap a les 3 de la tarda. I comptem amb un altre artista gran d'afrobeat, en aquest cas el balear, el fill de la mar, el Relsby.

0: Carai, tu, amb aquest ritme maco, a un li venen ganes de deixar-se anar una miqueta, de fotre's a ballar, d'anar a la barra, demanar un combinat ben carregadot i passar-la bé, tu. I festa, noi, que deia aquell. Sona el número 1 aquí a Flash FM, sona el Petito A de l'Anna Mena amb la Lola Índigo. I ara, sisplau, que sonin els pitos. This is Flash FM. Que inauguren aquesta nova hora de ritme. De fet, l'última que passarem junts, més que res, perquè ja sabeu que a les 4 en punt s'hi posa el Domena amb l'Interactua. Aquest és el programa de peticions aquí a Flash FM. Per tant, més o menys jo ja tinc un esquema del que posaré en la propera horeta. Tot boníssim, ja veuràs.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: La primera en la frente, Quevedo, al costat de les nova línia. Això es diu El Golpito. Mama.

pobre Bad Bunny en la seva versió més nostàlgica. Debí tirar més fotos, i això ja és consell meu personal. Aneu al tanto amb fer tantes fotos que després del mòbil se us queda sense emmagatzematge. Un dia per l'altre has estat tranquil, tan tranquil·la, i de cop t'estàs quedant sense emmagatzematge. I dius, me cago en la mare que ens va matricular tots, tu. I després apagar, tu, el Google One o el que sigui, el Google Drive aquest. Vinga, va. Escoltes el poder del ritme. D'aquí no res, tindrem Yandel i Feid amb el Yandel 150. Quin tamarro, per favor. Abans, quina veu tan xula, la de la Gracie, col·laborant amb Farruko i Steve Aoki. Això es diu Ya Pa Qué. Ya Pa Qué.

0: 93.8.
1: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
2: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
2: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
1: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost! Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
3: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
1: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
3: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
1: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: No arribis fred a la pista. Escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM.
6: Flash.
5: La

93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià. Pas de la Casa. Canillo. Encamp. La Massana. Ordino. Plaja FM arriba a tot arreu. Som únics.

es nota molt la influència brasileira en aquest no sé bé.mp3 és l'argentina Emília Mernés al costat de la brasileira Ludmila, producció de Zekap, una mica de baile funk sonant a Flash FM, que és aquest gènere musical típic del Brasil, que la base sempre fa putxa, txa, putxa. Això és el que es balla allà, eh? Tu vas al Carnaval de Rio de Janeiro i estan ballant coses així tota l'estona. Hi ha ganes de cap de setmana, hi ha ganes de festa, i aquí a Flash FM encara més, perquè estarem repartint el nostre ritme per tot el territori, eh? Més que res, perquè la nit de dissabte 26 serem a Vallfogona de Balaguer, a Artesa de Segre i a Vilassana, eh? Tres municipis de Ponent, de la Terra Ferma, que seran agraciats amb festes Flash. I també al Maresme, Sant Cebrià de Vallalta, amb el Domena. Tant si esteu per aquí com per allà, o per més endins o per més enfora, teniu una festa Flash al vostre abast aquest dissabte, ja ho sabeu.

una altra d'aquestes que sonen al poder del ritme perquè et deixis anar una miqueta, eh? Perquè la balli, perquè la cantis. És el Capaz Merenguetón, obra d'Ale Iorgaki, que ens apropa lentament cap a les 4. I a més que serveix com a prèvia ideal per explicar-te una coseta xula que passarà d'aquí uns dies, concretament el dissabte 3 d'octubre, perquè es celebra la festa del Roser de Martorell i aquí a Flash FM muntarem doncs, una bona aliada, un bon merder. Per començar, el Miquel González i el Tomàs Poal escalfaran l'ambient amb el Flash Urban. Atenció, en directe des de la Casa de Cultura de Martorell la farem, vale? Des de les 10 de la nit fins a la 1 de la matinada i si sou dels 20 primers en arribar-hi, teniu premi assegurat, ja veureu. I després doncs, hi haurà festa Flash FM oberta a tothom amb el Sergi Domena, el Miquel González i el Tomàs Poal. Vale? De 2 a 5 de la matinada al pàrquing del Vapor de Martorell. Viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.

A mi també em passa el mateix quan escolto aquesta cançó, eh? Que em quedo loco. Estoy loco. No, com diu el Justin Quiles, yo soy loco cuando lo mueve así. O sigui, ell és, tot ell, una bogeria constant. Col·laborant aquí amb Chimbala, escoltes el poder del ritme, apropant-nos a les 4 i ara tornem cap a casa, va. Amb aquesta col·laba de luxe es diu Dorayakis.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Si volviera.

0: 6 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Sona el Què passaria, una cançó absolutament passada de voltes, totalment explícita, dels nostres amics Rauw Alejandro i Bad Bunny. No sé amb quin vers us quedeu vosaltres, si quan el Bad Bunny ha dit si no te la saco me vas a tener que envasar, com dient que farà efecte buit, quedarà allà dins tot. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, eh? Quin parell, va, que els fem servir, ells dos, per anar tancant aquesta edició del Poder del Ritme aquí a Flash FM, més que res, perquè d'aquí res, d'aquí 5 minutets, s'hi posarà el Sergi Domena amb l'Interactua. This is Flash FM. Així que, si heu trobat a faltar alguna cançoneta en l'última estona, doncs no patiu, perquè li podeu demanar a ell el WhatsApp del directe de Flash FM, que segurament ja el teniu registrat a l'agenda del vostre dispositiu smartphone. Vale o no vale? Sí que vale. Perfecte, molt bé. Escolta, jo vaig passant, eh?
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo m'acomiado amb la Shakira, que em varia de gust avui. Al costat del Burna Boy, aquesta es diu Dai Dai. Apa, família, us deixo amb l'Interactua. Siau!

0: Flash FM. Són les 4.
1: Què tal, família? Bona tarda, benvinguts.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: I ho fa amb una mica de Quevedo i aquest golpito. Mami!

0: coneixem ràpidament des dels primers compassos. Aquest amb nova línia es diu El Golpito. El Golpito i bona lletra. Comença una nova edició, una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Des d'ara i fins a les 8, com sempre, agafant el relleu, el testimoni, el company Armand Maravalle, que ha estat amb vosaltres al llarg d'aquestes últimes hores del, què, del dimarts, concretament 22 dies del mes de setembre. I com sol ser habitual, ja sabeu perfectament com funciona aquest programa. En cas de que no ho sapigueu, que ja seria també com bastant raro, us ho recordo com més. Demaneu, dediqueu les cançons que vulgueu al WhatsApp a través de notes de veu, textos, 628-060513. Contacteu-nos, expliqueu-nos què tal us va aquesta jornada, concretament del dimarts, que en molts dels casos és fins i tot pitjor que els dilluns per molts. Ho sabem perquè ens ho dieu bastant sovint, eh? I mireu també, de passada, ja que hi sou, d'aconseguir una de les tantes samarretes del marxandatge, del nou marxandatge, de les noves samarretes de Flash FM que tinc un cop més per molts de vosaltres, afortunats, afortunades, que podreu lluir, si tot va bé i teniu una mica de sort, pròximament, en sus pantalles. Salutacions de Domènec, què tal, com esteu? A la pregunta sobre si estic millor o pitjor que ahir, doncs no sé què dir-vos. Continuo amb una molt bona calipàndria, que miro de treure'm de sobre i que em té una mica descol·locat, eh? No estic acabat de fornejar del tot avui, però suposo que podrem aterrar el programa de la millor manera. Amb dignitat, com a mínim, això sempre. Hola!
1: Hola, em dic Biel, i m'agradaria que foteu la cançó Màquina Time.
0: Molt bé! Doncs vinga, el lío.

0: Jo Patitoa, Toita Toa, absolutament. Ens ho diuen a través de la cançó Anna Mena i Lola Índigo i estem encantats de que sigui així. És, sens dubte, una de les cançons més rellevants que ens va deixar, i ja parlem potser més en passat que no pas una altra cosa, l'estiu, perquè és així, eh? S'esgota el temps d'estiu 2026. Una autèntica llàstima. Però que nos quiten lo bailao, evidentment, eh? Ei, bona tarda, Flash. Diu, som repartidors de l'Amazon i anem fins als topes de paquets pendents per entregar aquesta tarda. Ens podries posar, si us plau, Patitoa a tope amb el dimarts. Moltes gràcies. A vosaltres pel vostre missatge i tots els ànims del món, que pel que ens expliques probablement es quedin curts, eh? Déu-n'hi-do. A bona enfeinada tant vostra, en aquest cas, com tants altres repartidors que ens consten, ens escolten cada dia anant amunt i avall amb els paquets de rigor. Que avui en dia tot s'envia. Mare de Déu. Per no fer un pas, eh? Animeu-vos, 628-06-05-13, hola.
1: Hola, aviam si ens podries posar alguna cançó del Duki. Gràcies.
0: Duki acompanyat per uns quants, eh? Tiago, Becerra i companyia. Los del Espacio. Dime.

0: escoltes l'Interactua.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
11: Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
12: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
13: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
14: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
13: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
14: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
13: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
15: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com. Andorra. Flash FM 93.8.
16: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
17: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
18: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
17: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
19: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
20: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
19: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
21: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
22: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
21: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
23: Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
24: El que vols escoltar... Sona Flash FM.

0: familiar y representativa de este estío. Hola, Sergi, ¿qué tal? Soy Catalina, desde Sabadell. ¿Me podrías poner, por favor, la canción del Ya pa' qué de Farruko? Se la dedico a mis padres, Cristóbal y Maribel, que están ahora escuchándote conmigo en el coche, y a todos los flasheros. Gracias. Vamos, jefe de equipo, estamos siempre a tope contigo. Muchas gracias, familia, por vuestra misacha, canción dedicatoria inclosa. Gracias, Catalina, Sabadell, que vagi bé. El Ya pa' què, que es marcava Farruko, en aquest cas amb la col·laboració indispensable de Steve Aoki, que també sap perfectament de què va això de fer èxits, evidentment. Va. Estem de tornada després de la pausa de rigor i podeu fer ús del WhatsApp, eh? No només és un molt bon moment per fer-ho, sinó que és que a més us convidem a que l'utilitzeu, entre altres coses, perquè no us costarà ni cinc i us estarem eternament agraïts, eh? Amb gestos com aquests estareu més a prop del cel, sempre.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Vinga, animeu-vos, pecadors.
2: Bona tarda, Sergi i Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé.
2: Mira, un altre cop m'agradaria demanar-te la cançó de la setmana,
0: del
2: Manuel Turizo i l'Helena Ros, i li vull dedicar a tots els flaixeros i a tu. Doncs vinga, moltíssimes gràcies, molts petonets i fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau. Bona cançó aquesta que selecciones un cop més i que et posem encantats.

0: Una altra interessant aventura que ens explica Mike Towers a través de les seves músiques, les seves cançons. Aquesta és l'última fins al moment que, pel que veig, comenceu a demanar-me a través dels vostres whatsapps. Ens diuen: bona tarda, Sergi, sóc el David des de Vilafranca. Podries posar Carita Feliz, Mike Towers? Diu: m'agradaria lluir la vostra samarreta nova de Flash FM. Diu: a veure si me la regales. Moltes gràcies, crac. La cançó, per cert, se la dedico a tothom. Doncs molta gràcia a tu pel teu missatge i samarreta de Flash FM, d'aquestes noves, com bé dius, efectivament, de forma ben encertada, directe cap a Vilafranca. Per tu, Dani, moltes gràcies pel teu missatge, que avui té premi. Tinc més, ja la sabeu. Ja ho sabeu. Si les voleu, 628-060-613. La primera d'unes quantes. No sé quantes, perquè no ho he comprovat avui, però sí que n'hi ha unes quantes més, vale? Aneu demanant, aneu dedicant. Va, qui s'anima per aquí? Hola.
1: Hola, Flash i Falma. Soc el Roc i m'agradaria escoltar la cançó de Gata Only.
0: Molt bé.
1: Visca el Barça i visca Catalunya.
0: I l'audiència l'interactua sempre, evidentment. Floyd Menor. Mami.

0: pràcticament arribem a les 5 de la tarda ja, Déu-n'hi-do, eh?
1: Bona tarda, Sergi, sóc el Joan des de Valls.
0: Què dius, tio?
1: Avui volia que em posessis la cançó de La Potra Salvaje.
0: Ai, La Potra.
1: I li vull dedicar a la meva dona, que està aquí treballant amb mi. Mm. Ah, i a veure si ens regales una samarreta d'aquestes tan maques per anar a lluir les que farem vacances. Gràcies, maco.
0: Gràcies a vosaltres sempre pel vostre missatge. Com la...

Una molt bona cançó que no cal ni presentar i que ja coneixíem. This is the remix del tema de Jake Wheeler i Omar Kurz. Aquesta es diu De Lejitos. Tienes otro gato. Bueno, tenia coses interessantíssimes per comentar-vos i començar de la millor manera aquesta nova hora d'interactuar aquí a Flash FM. Encara no tens l'app Carnet Jove Cat? Què esperes? Descarrega-te-la i cerca tots els avantatges, propostes i serveis que el carnet ofereix arreu del territori. També incorpora el Carnet Jove Digital, que permet acreditar-te per gaudir dels descomptes i els vals del PAC Jove allà on vagis. Per exemple, Port Aventura World ja ho tenen tot a punt per Halloween. Tens un munt de promocions molt interessants amb el PAC Jove 2026. Si ets un fanàtic del manga, torna al Manga Barcelona. A la Fira de Barcelona Gran Via, amb el Carnet Jove, tens una tarifa reduïda a l'entrada general. Compra l'entrada amb descomptes abans que s'escotin. Festival de la Velocitat de Barcelona. Amb el Carnet Jove disposes d'un 2x1 en el preu de l'entrada i recorda, Carnet Jove forma part d'EICA, amb més de 25.000 avantatges arreu d'Europa, inclou assegurança d'assistència en viatges internacionals pels teus viatges fora de l'estat. Si encara no tens el Carnet Jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine. I si encara no has fet arribar el teu missatge de rigor, aquí a l'Interactua l'esperem i és benvingut. 628-06-0513. Informació addicional. Encara tinc per aquí més samarretes del marxandatge de Flash FM per anar-vos regalant, efectivament. Al llarg d'aquesta tarda, on vosaltres sou, com sempre, els protagonistes del ritme que ens acompanya. Hola, què tal, Sergi? Bona tarda, flasheros. El meu nom és Marc. Em pots posar muchacha? Diu, em flipa aquesta cançó. Gràcies per la companyia, sou molt grans. Gràcies a tu pel missatge. Comparteixo que la cançó, si més no, és curiosa, eh? Sí, i funciona. Us certifiquem. Muchacha, muchacha.

0: altra aventurera, aventura que ens explica a través d'aquesta cançó, una gitana que està platòrica últimament amb les seves cançons, ben populars i molt demanades aquí a l'Interactuar, especialment aquesta. Bona tarda, sóc el David Buré. M'agradaria dedicar la cançó d'Aitana, superestrella. La meva dona es diu Inés, dir-li que l'estimo molt. Molta gràcia, màquina. Regala a tu pel teu missatge, simpaticot, i especialment també a la teva dona, que esperem hagi rebut cordialment la teva dedicatòria. Molt bon èxit per fer sonar aquest cap de setmana qualsevol de les trobades que tindreu amb els dijocis de Flash FM aquesta cançó. Sí, estem parlant de Vallfogona de Balaguer, per exemple, Festa Major de Sant Miquel, concretament Artesa de Segre, on enviarem concretament el Miquel González, o a Vilassana, on hi seran l'Héctor Ortega i l'Edgar Manchado. Per part meva, ens veurem les cares a una nova entrega del Macroaplec Igualada, a la sala Open Air, i la mateixa nit de dissabte a Sant Cebrià de Vallalta, al pavelló poliesportiu, a partir de la una de la matinada. De seguida us explico amb més detall, perquè he anat fent un molt ras per explicar-vos-ho ràpidament mentre fem sonar una altra cançó a la carta aquí a l'Interactuar. Hola.
1: Bona tarda, Flash. Aviam.
0: Què tal?
1: Com estem?
0: Bé, home, i tu?
1: Avui m'agradaria que em posessis la cançó de Tu, tu, tu, tu, tu.
0: Sí.
1: Aquesta. No sé si ho he dit bé, el títol.
0: Més o menys.
1: Molta gràcia, que vagi bé. Adéu.
0: Has dit perfectament bé el títol. Que no està tan bé la cançó, però bueno. Ara gustos cançons. Siderland.

0: perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
1: Tranqui, jo perreo.
0: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
12: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
13: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
14: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
15: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
16: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
17: Descobreix les experiències Pic Negre amb
16: Exomon o Merrell.
17: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
16: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
18: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
19: Ets autèntic, amb personalitat.
20: Original.
19: Inimitable.
20: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
19: De dir el que dius.
20: Tens criteri i passes d'imitacions.
19: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
20: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
21: La que manda.

0: sisplau, alguna cançó de la Batgials, se la volem dedicar a tots els oients de Flash FM. Ànims, el dimarts, diu perquè tela. Diu, de passada, volem que ens regalis una samarreta. Moltes gràcies. Vinga, samarreta de Flash FM per vosaltres, Anònims, que ens demanava una cançó de Batgial. De seguida us demanem les dades pertinents i aviat les comenceu, la comenceu, perquè és una samarreta a lluir. Com us mereixeu? Moltíssimes gràcies pel vostre missatge, eh? No heu especificat quina era la cançó de Batgial que volíeu. Evidentment, el palmarès és molt ampli. Hem triat aquesta última amb el Chencho Corleone, que l'acompanya com a col·laborador indispensable per fer-la possible en el feix, en la fornada de noves cançons de la Batgial. Aquesta es diu Choque, Choque. 628-0605-13. Estem de tornada després de la pausa de rigor. Ja sabeu com funciona aquesta emissora. Fem espais amb contingut per mirar de, després... per posar entre els anuncis, diguéssim. Això va així, aquí. Vinga, va, qui més? Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Estic aquí amb la meva filla de camí cap a Reus.
0: Molt bé.
1: I ens agradaria que ens posessis la cançó dels Dorayakis.
0: Ah, mira.
1: Bona tarda a tothom.
0: Dorayakis, Flashy Ice Cream i 31 fan petons.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va promesa...

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sergi Domènech domina l'Interactua cada tarda de 4 a 8 a Flash FM. La teva cita de les tardes.

0: Ningú ni l'he escoltat abans a Flash FM. Seria possible? Home, és possible posar-te-la, evidentment que sí, però no deus escoltar gaire Flash FM quan dius que no hem posat aquesta cançó. A més, és aquesta setmana el número 1. Alguna cosa li passa a la teva ràdio? Revisa-la, perquè no és gaire normal, eh? En qualsevol cas, ens diu, m'agradaria aconseguir una samarreta de la millor ràdio del món. Molta gràcia a tu, Laia, pel teu missatge. No deixis d'intentar-ho i no deixis d'escoltar-nos, evidentment, eh? Evidentment, sabem que ho fas especialment perquè sona aquesta cançó. I et garantim que ho fa, eh? Ho fa unes quantes vegades cada dia, com a mínim, mentre estigui sent mega crack, que és el que és. Crack de cracks aquesta setmana. Poqueta broma, eh? 628-06-0513. El WhatsApp, el número 1, que us recordo un cop més per contactar-nos de forma directa. Hola.
1: Hola, Sergi. Soy Pili de Lleida. Hoy me gustaría que me pusieras o la de Máquina Time o la de Tuturú.
0: Sí.
1: Ya sabes cuál, la de Sutherland.
0: Sí, sí.
1: Se la quiero dedicar a Laura de l'Atmella, Marina i Àngel de Sabadell, Jordi de Sant Cugat, Pablo de Terrassa, DJ Lopeta i Laia de Piera.
0: Molt bé, molt
1: También
0: bé.
1: También dedicársela a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Adiós, Pili. Qué ricos que estaban los croissants, ¿eh? Del sábado. It's that-

0: tornem-hi. Amame, amame. Ha posat tendres aquest per fer possible aquest altre tema, que és una de les batxates més representatives d'aquests últims temps. Hola, Sergi, sóc el Pau des de Vic, us escolto des del tractor, diu, acabant la feina del camp per avui. S'ha allargat una mica més del compte, diu. Sempre poso Flash FM a aquestes hores perquè se'm passi més ràpid. Em pots posar Dardos? M'aniria perfecte, moltes gràcies. Doncs Dardos vienen, Dardos van per tu, Santos Prem Royce. Abraçada per tota la pagesia que ens pugui estar escoltant, especialment el teu cas des de Vic, Osona. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. 7 minuts per les 6. Anem a escoltar una mica, va.
1: Mira, què dices?
0: Què lo que?
1: Jessica, com estàs?
0: Molt bé, i vos?
1: Feia molt temps que no t'escrivia i no te decía nada.
0: Molt malament.
1: Te tenia abandonadito.
0: Això no pot ser, eh?
1: Què t'anava a dir? Em podries posar la cançó, bueno, la que tu vulguis, de Bad Bunny, vale?
0: Sí.
1: I així anem a escoltar una miqueta de Benito.
0: Molt bé.
1: I ja està. Eso. Un besito. Cuida't
0: Pato,
1: molt, que vagi molt bé.
0: Pato, benvinguda novament aquí a l'Interactuó, a veure si no triguem tant en enviar missatges. Les fotos del Bad Bunny, som-hi.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan d'Espí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Tot el que escoltes et fa més poderós. Flash FM.
2: Flash.
0: Flash FM. Flash FM. Són

0: cançoneta Fashion que s'ha colat a la nostra programació, un tema mainstream d'una formació que desconeixíem a casa nostra i que ha fet l'agost, mai millor dit, gràcies al Talk to You. Es diuen Another i el tema és una perla. La veritat és que sona molt bé. Ideal. El xut d'energia essencial per encarar les pròximes dues hores d'Interactua. Sempre, evidentment, gràcies a vosaltres i al ritme que us caracteritza i que arriba a sac a través dels vostres WhatsApps.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: 628-0605-13.
2: Ole,
0: ole,
2: ole,
0: ole. Buenas tardes, Sergi. Soy Vero, desde Cambrils. Quiero pedirte, por favor, si es posible, que me pongas la graciosa de Quevedo y se la dediques a mi querida amiga Nuria. Ella me dedicó aquí mismo la semana pasada. Y para que sepa que la escuché, le devuelvo el saludo. Muchas gracias. Doncs vinga, saludada queda i espero que hagi arribat a destí al missatge i dedicatori a través d'aquesta cançó. Quevedo i Elvis Crespo.

0: acabo repetint de forma insistent al nostre cap sempre que soni aquesta bona cançó. Hola, Sergi, soy Clara. Le quiero dedicar una canción, digo, a mi abuelo. Abuelito, dime tú. Hoy hace 77 años. Vamos juntos en el coche. Se llama Pedro. Pedro. Y le quiero dedicar, Patito, a muchas gracias. Pues venga, está fet un chaval, home, 77 tacos. Mare de Déu, el tio més marxós que en aquests moments pugui estar escoltant la ràdio, arrima del Patito a Lola Índigo i Anna Mena. Déu-n'hi-do, Doncs que vagi molt bé l'aniversari, la celebració, si és que la tens prevista, i que tinguis, evidentment, un molt bon dia, Pedro? Gràcies per escoltar-nos. Queda clar que la teva neta t'estima moltíssim, la Clara. 628-060-513. Qualsevol motiu és vàlid per contactar-nos, Evidentment. O probablement no hi hagi motiu, simplement voleu alguna de les tantes cançons que encara no han sonat i la voleu reivindicar com a vostra pròpia. Doncs vinga, aquesta vindria a ser una excusa. Perfectament vàlida, vale? Som-hi, hola.
1: I Domènec, bona tarda.
0: Què tal?
1: A veure si me puc ficar una cosa que no sigui reggaeton, que estic del reggaeton saturat.
0: Però aquí no posem d'això,
1: no? A veure si me podré ficar el remix de Tiesto de Gautier.
0: Que droga, que droga.
1: O Tina Scram de Adrián Luz, per favor. Moltes gràcies i que viva l'Interactua!
0: Qualsevol de les dues opcions és vàlida, és bona. 2012, concretament. Tiestazo al cantó.

0: escoltes l'Interactua.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
6: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast, degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Lecoq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat Nord.
12: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
13: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
14: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
13: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
14: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
13: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
15: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
16: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
17: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
16: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
17: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
18: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
19: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
20: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
19: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
21: No arribis fred a la pista. Escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM.
22: Flash.
21: La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domena.

0: rotllo que no te l'acabes, aquesta també. Bona tarda, Sergi, sóc el Marc des de Sant Cugat, acabo de sortir de la feina i estic a la ronda, el clàssic de cada dia. Sort que us tinc a vosaltres per fer-ho més suportable. Em poses la nova cançó de Clarence, se la dedico a tots els que estem amunt i avall i passem un munt d'hores al cotxe al llarg de la setmana. Molt bé, em consta que és molta la gent, efectivament, que va amunt i avall mentre escolta, és el teu cas, demanant aquesta, que és, efectivament, la més nova fins al moment de Clarence. Concretament es diu Ojos Brujos, eh? Encara ho he de mirar, perquè no ho tinc clar. Però estic convençut que si continua així acabarà sent un tema força habitual aquí a Flash FM. Un Clarence que va fent també Chinochano, eh? Poqueta broma amb aquest paio. Ja sap perfectament el que es fa, va. Com molts de vosaltres, avui dimarts, 22 dies ja del mes de setembre. Això passa volant, no el següent, eh? Tres i no res. Bueno, aquest cap de setmana crec que és ja la festa major de Barcelona, si no m'equivoco. La Mercè i tot això, els que vivim aquí, bàsicament, el que volem és sortir per potes de la urbe. Perquè és així. Hola!
1: Oli, oli! Hola, hola! Buenas tardes, Sergi. Buenas tardes, Pacheros.
0: Què tal?
1: Jordi de Figuera os saluda.
0: Está bien.
1: Feliz martes por la tarde. Martes. Besitos y abrazos que son gratis. Y...
0: vamos allá, va.
1: Y para hoy, Sergi, ponme la de... Dos Amantes.
0: Porfa. Dos Amantes, está bien.
1: La dedico a todos los Pacheros. Para ti y para todo lo que nos escuchen.
0: Muy bien.
1: Hasta mañana.
0: Apa, que vagi bé.
2: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: capacitat, Karol G, en aquest cas amb Rusowski, sobrava més conegut a casa nostra per un altre importantíssim èxit, que encara sona, per cert, de tant en tant, eh? Hola, Sergi, sóc el Dani des de Sant Feliu de Llobregat. Jo estic aquí al taller amb els meus companys, sempre tenim Flash FM de fons, diu, ja és tradició. Si pots, posa'ns la nova de Karol G, que és boníssima. Moltes gràcies a tu i als teus col·legues. Gràcies pel vostre contacte, si que ho és, sí. Bueno, a veure, no m'apassiona, però evidentment alguna cosa de tenir quan és molta la gent que ens la demana cada dia i cada tarda, com és el cas, per exemple, d'aquesta del dimarts. Que vagi molt bé. 3 minuts per 3 quarts en punt de 7 de la tarda. Un molt bon èxit per fer sonar, per exemple, aquest cap de setmana la Festa Major de Sant Miquel, Vallfogona de Balaguer, aquest dissabte la presència d'en Jaume Riu. Un plan sin fissures que pot sortir malament aquí, eh? Representant el so i ritme de Flash FM a través de les seves mans i bon fet. També passaré per la Festa Major de Vilassana, en aquest cas un tàndem imparable, Héctor Ortega i Edgar Manchado, festars a Flash FM, a més amb multitud de samarretes. A la gent guapa de Vilassana, en aquest cas, qui us parla? Passaré per Sant Cebrià de Vallalta, en aquest cas al Maresme, a partir de la 1 de la matina al Pavall Municipal. Si voleu un altre, per exemple, Artesa de Segre, allà us visita el Miquel González. Serà concretament la nit del dissabte. Si us perdeu algunes, per què voleu, eh?
1: Hola, bona tarda. Mira, que podries posar la de Magnètic. Vaig al futbol amb els nens.
0: Sí.
1: Vinga, una abraçada.
0: Una altra ben forta, hombre. Que vagi bé pel Furcol. De Bausa, Magnètic. Curiós, aquesta cançó, eh? Està bé, està bé. Està bueno, està bueno.

Sabem que ho tens clar, però t'ho recordem un cop més. Escoltes l'Internet.

0: Let's go, let's go. Shakira i Burna Boy, que l'acompanya, i aquesta cançó, que efectivament va ser molt més que una cançó, tot un himne, el d'un mundial d'aquest estiu, el tema es diu Dai Dai, Shakira immersa en el seu combo de concerts allà a Madrid, un altre, que agobio. No, qui deu estar fent l'agost és la niñera. Clar, està contractada bastantes més hores del que seria habitual, mentre aquesta mossa va cantant dia sí, dia també, com si s'acabés el món allà, a l'estadi aquell que li hem muntat. Molt bé. Va, 628-060513, última hora, últim avís, per tots aquells que encara no s'hagin manifestat. Va, hòstia, quin rotllo és aquest, d'un minut, a veure.
1: Què passa, Domènec Guavetón? Bueno. Aquí el senyor Rumbatón, dos cosides. La primera,
0: sí.
1: Espero que haya ido bien el fin de... Estoy a tope de power, acabo de salir de currar y me voy directo al gimnasio.
0: El fin de no me acuerdo
1: ya. Y quiero que me pongas la canción, digo. La de si me preguntan a nadie yo le debo. Segundo, tío, que ya he comenzado mi proyecto emprendedor, no autónomo aún, pero en un futuro puede ser que sí.
0: Autónomo, qué campeón.
1: Proyecto Chef Privé, Maci Chef, en Instagram. Privé. Aquí he dejado un poco la propaganda.
0: No, ya.
1: ¿Vale?
0: Te voy a cobrar,
1: pero, Pero sí, sí, nen, que de momento ha ido muy guay el verano con este tema y espero que el año que viene vaya mucho mejor. Así que bueno. Nada, guapetón. Apoya el proyecto.
0: Apoyo, apoyo.
1: Un poquito de amor a...
0: Dale al like.
1: Un abrazo, chao.
0: Y suscríbete. Chef Privé, Està bé, això. Pizarrap i Quevedo. Calla, que no és aquesta la que tu demanaves, no? Tu demanaves la de aquesta última... Bueno, és igual, espero que la buscarem, perquè si no, la del Daddy Yankee i el Bizarrap, no? Jo he buscat una altra del Bizarrap, però no és en aquest cas la que tu volies. La que tu volies, evidentment, és aquesta altra. Per no variar, també, deixa'm que t'ho digui.

0: Hola, hola, Sergi. Somos Marina y Ángeles desde Sabadell. Hoy nos gustaría pedirte Fire, Fire. Digo, qué ilusión nos haría una camiseta de Flash FM. Dedicada a ti y toda la audiencia de l'Interactua. Muchas gracias, Sergi. Un altre, un cop més pel vostre missatge. Petons enormes des de l'Interactua i li seguim el rastre aquesta delicatessen de cançó, efectivament. Aquest caos tropical que tantíssim agrada i s'imposa pel que es veu gràcies a hits com aquests que acaben sent mainstream, molt populars. Es diu Fire, Fire. Habitualment ja sona la programació de Flash FM i ho continuarà fent sempre que vulgueu. Si la demaneu, al 628-060513. Va, Lopeta.
1: Ei. Bona tarda, Sergi Domena. Soc el DJ Lopeta.
0: Molt
1: bé. Com estan? Bé, no?
0: Va, anem fent.
1: Jo també.
0: Puc queixar.
1: Vinga, avui et vull demanar, sisplau, la cançó de Tu me dejaste de querer.
0: De Tangana.
1: De Tangana. Vale? Aviam si la pots recuperar avui a l'Interactua.
0: Molt bé. Adéu. Doncs moltes gràcies pel missatge, la recuperem tot seguit. I a la pregunta que em feies, doncs mira, vaig fent. Avui tocarà sopar també un cop més una truita d'ibuprofenos o algo per l'estil. A veure si me'n surto d'una vegada ja.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. Niue BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Niue passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Niue pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a niuebcn.com.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Pro Segur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Pro Segur Alarmes.
4: Brau presenta De Colors, una cançó per recordar-nos que la vida no està...

0: de colors, amb el suport del Departament de Cultura. Andorra. Flash FM 93.8.
1: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
0: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, afterwork amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
0: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
1: Octoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost!
2: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
0: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Ja ho té més que fet, aquest, eh? Déu-n'hi-do. Una altra cançó que es treu del seu recorregut fins al moment francament estel·lat. La veritat és que posem Mike Towers aquí, l'ordinador que conté tota la música de Flash FM. Surten uns quants temes, eh? Podem estar aquí escoltant Mike Towers o tres de dia sense cap mena de problema i sense repetir cançons, eh? Potser s'ha passat una mica de frenada i tot, mireu que us dic. Hola, què tal, Sergi? Soc l'Àlex, des de Granollers. Diu, estic a l'oficina fent veure que treballo. Això està molt bé, eh? No és fàcil, a més, eh? S'ha de tenir un do especial i cal un entrenament i una rutina important. Diu, en realitat, estic amb vosaltres a tope. Diu, em poses carita feliç, Mike Towers? Se la vull dedicar als meus compis, que també estan fent veure que fan algú, però està clar que aquí no treballa ni l'apuntador. Molt bé, per aquesta meravellosa comunitat de treballadors que es mereixen obtenir un premi, evidentment. A les trajectòries professionals, que està molt bé. Vinga, una abraçadota i moltes gràcies. I mira, si no esteu treballant, si no esteu produint en aquests moments, mira, celebro que optimitzeu el vostre temps enviant-nos missatges aquí a l'Interactuar. Cosa que a nosaltres ens fa molta il·lusió, eh? Alguna cosa ha servit, com a mínim. Tinguem molt bona tarda, va. Estem de tornada, com sempre, ja sabeu. Tinc encara abans d'acabar potser una altra samarreta del marxandatge de Flash FM per regalar-vos. No ho sé, això sempre és sorpresa. En qualsevol cas ens diuen per aquí. Hola, Sergi Domera, bona tarda. Diu, estic a la platja nudista de Montgat. En sèrio, això? Vinga, una foto. Volem que ens enviïs una foto aquí al WhatsApp. Bueno, no, perquè queda... Millor que no. Diu, em ve de gust escoltar la cançó I Know You Want Me del Pitbull. Diu, sé que ets molt generós i me la dedicaràs, mestre. Moltes gràcies. Sí, home, sí, no me faltaria. És el tracte que fem cada tarda. Demaneu i nosaltres us la posem. Va, som-hi. Quin clàssic aquest del 2009. What if it's gonna be called Calle Ocho? Que hola, Cata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: La frase, la veritat, és que està ben trobada, eh? Su mini mini a mi me hipnotizó. Molt bé.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda. Bona tarda, flagero. Avui volia demanar, sisplau, la Villa. La dedico a tots els flageros. Adéu, bona tarda.
0: Adéu, siau, Gregòria, que vagi bé. Quina meravella de cançó, la Villa. Mira, ha sortit un rodolí, eh? Quina meravella, la Villa. A Ryan Castro i Capo di Tutti Capis. Aquest reggae, que no ton, sinó el reggae de tota la vida, que ha quallat i que funciona. Les 7:38 minuts, soy Rima la Carta, des de l'Interactua, Flash FM, Last Call, últim avís, per aquells intrèpids que encara vulguin formar part de les peticions i dedicatòries i optar una samarreta del marxandatge de Flash FM. Bona tarda des de Cornellà, sóc el Xavi. Vull demanar-te la cançó, ara sí, Quevedo i Bizarrap, aquella del Quédate. Voldria demanar-te també una super samarreta, diu... A la tercera vegada va la bona. Doncs sí, efectivament, eh? Aquesta és la que té premi. No sé si la tercera m'ho hauré de creure, en qualsevol cas. Prenc les dades i felicitats, vale? I fem sonar aquesta cançó, efectivament, que va representar tot un estiu. I que encara sona, evidentment, eh? Sembla que no hagi passat de moda.

0: Tremendo, tremendo. Qui demanava aquesta? Va, som-hi.
1: Bona tarda, Sergi. Bona tarda a tothom. Aquí la Laura de Bescanó. Aquesta tarda del dimarts que vull demanar la nova cançó de Rossowski i la Carol G, sisplau.
0: Sí.
1: La dedico a tots els freixeros, a tothom, amb els meus nens, i moltes gràcies. Mua! Bon dimarts.
0: Moltes gràcies, igualment. La cançó és de Carol G, col·labora Rossowski en aquest cas, eh? Suposo que ella va contactar-lo, a l'inrevés, no sé com va anar la història. El cas és que finalment els ha sortit molt bé la jugada amb aquesta cançó, es diu Baby Wow, i no m'equivoco si dic, tot i que estic començant la setmana encara, que probablement serà de les més demanades al llarg de tots aquests dies. De seguida, Miquel González, Tomás Poal i el Flash Urban es posaran en marxa a partir de les 8 amb una nova entrega del show. I demà, a partir de les 4, molt més interactuar. Salutacions, en Domènec, com sempre, un privilegi compartir una tarda més amb tots vosaltres, aquesta, com bé dieu molts, a través dels vostres missatges del dimarts. 22 dies del mes de setembre i es van acurtant mica en mica també els dies i les tardes, evidentment. Hola, Sergi, sóc en Nosa, canviem una mica. Avui et demano Alan Walker in a Rosen, Barcelona. Diu, la meva ciutat favorita del món. M'agradaria també participar en el concurs aquesta setmana, porfa. Bon dimarts per tothom, família. Moltes gràcies, que fer d'equipo. A tu i a tothom, gràcies. Fins demà. Quina bona cançó, eh? Molt tendra, molt fina. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Pols.
1: Flash FM, l'única emissora que tenim amb la denominació d'origen del ritme. És una denominació que ens hem inventat només per fer aquest espai. Flash FM, són les 8.
2: Sí!
3: Fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar els oients.
4: Ah, no?
5: Ja podeu trucar i dir el conforti de la...
4: Polla.
1: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
6: Ja són les 8, ja acaba l'interactua. Demà torna el domen a les 4. I atenció, perquè a les 8 comença el Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
7: Miquel González, molt bon dimarts, bon vespre a tu i sobretot a l'audiència preparada per trucar-nos. Què passa, xavales?
6: Va bé, que fins a les 11 estarem junts aquestes 3 hores de vespre i de nit.
7: Bé, quina...

0: Alegria.
1: I atenció, perquè avui no és un dia qualsevol.
0: Ah, no?
1: No, no.
0: Per què?
1: No, no, no.
0: Què està
1: perquè avui en directe podreu parlar amb un convidat molt especial.
0: Sí.
1: No és un personatge qualsevol.
0: Vale.
1: Ens fa moltíssima il·lusió que avui ens visiti, vale? Però encara no diríem qui serà aquest home.
0: Ho farem amb la sorpresa.
1: Efectivament.
0: Aquest personatge, no diríem si és tio o tia.
1: Exacte.
0: És un personatge.
1: Exacte. És més, ho farem diferent.
0: Ah.
1: La gent haurà d'endevinar qui és aquest personatge que avui tenim com a convidat al Flash Urban.
0: És que mola perquè pot ser qualsevol. Travis Scott.
1: Ah.
0: Gerard Piqué.
1: Ah.
0: Aitana.
1: Ah.
0: Aitana Bonmatí.
1: Ah.
0: No ho sé pas, per això endevinaràs.
1: Pues vinga, va, res. Anem a obrir el telèfon del Flash Urban.
2: 93 545 68 68.
1: Donarem unes pistes, concretament 4, són molt fàcils, vale? I quan endevineu, pues ja donarem pas al nostre convidat, que per cert està ansiós de que li obrim ja el micro, eh?
0: El tio està escalfant motors, eh? Està una mica nerviosa, ara mateix. Sí. No sabem com descriure-ho, però cuidao.
1: Bueno, 93 545 68. Ara començarem a donar les pistes i quan endivineu el nostre personatge, que us encantarà. Que qui és?
0: Jo crec que sí, no?
1: Us encantarà.
0: Que ens hi molarà bastant, sí.
1: Podreu trucar i parlar amb aquesta persona.
0: Exacte.
1: Amb aquest personatge.
0: De moment també podeu anar encarregant les bromes telefòniques, ja sabeu, a través del nostre WhatsApp, el 699-69-69-69.
1: Ah, sí?
0: Claro, hombre!
1: Dios! Doncs demana una broma telefònica.
2: Envia'ns un WhatsApp.
1: Vinga.
2: 699-69-69-69.
1: És que esteu nerviosos, eh? Perquè no sabeu qui és.
0: És que és bastant que famosa nerviós. La persona, que està aquí.
1: Buah.
0: Joder.
1: Va, comencem?
0: Vamos.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.
3: Bebé, que hay de malo.

0: Això es diu Aire, és la nova cançó de Lucho RK. Aquesta setmana és el mega crack. I Aire és el que vols que passi quan se't tira algú a la discoteca que no t'hi vols liar.
1: Sí, sí, eh? T'imagina, hi ha un baboso, una babosa... Aire, fuig,
0: Fora!
1: Aparta!
0: Vinga, va, som-hi!
1: Vamos, vamos, vamos.
0: Perquè avui tenim un convidat molt especial al Flash Urban. Ara, però, heu d'endevinar qui és, vale?
1: Sí.
0: I anem a donar la primera pista. Quan donem la primera pista, doncs haureu de començar a trucar al 935456868, vale?
1: La gent per WhatsApp ja està intentant endevinar qui és la persona.
0: Dios!
1: I ja està nerviosa per saber qui és,
0: Dios!
1: S'han enviat un àudio.
0: Tomàs, quina és la primera pista? A veure.
1: A veure, la primera pista diu així. No és català, però és molt estimat a Catalunya.
0: Wow! Qui és aquest personatge? No és català, però és molt estimat a Catalunya.
2: 93 545 68 68.
0: Ens han arribat missatges.
1: Un àudio, de fet.
3: Hola, bones. Doncs mira, jo sóc la Maritera i jo crec que la invitada serà Aitana Bonmatí.
0: No!
3: Un salut, Rami!
0: No és Aitana Bonmatí.
1: Clar, si hagués escoltat la pista, ja hagués sabut que no és Aitana Bonmatí, perquè Aitana Bonmatí efectivament és catalana i aquesta persona no és catalana.
0: Dios.
1: D'on serà? No ho sabem.
2: 93.
0: Ai, ara.
2: 93 545 68 68.
0: Algú vol provar-ho? 93 545 6868. No és català, però és molt estimat a Catalunya.
1: Dios.
0: Hola. Adéu.
1: S'ha rajat, al final.
0: Heavy,
1: S'ha rajat.
0: Donem la segona pista.
1: Venga.
0: Pot viatjar d'un lloc a un altre amb només un segon.
1: Hòstia.
0: Heavy.
1: El AVE?
0: Oh?
1: Rodalies?
2: 93 545 68 68.
0: És el convidat que tenim avui.
1: Sí, sí. Sí, que no és català, però aquí a Catalunya l'estimem moltíssim i a més que pot viatjar d'un lloc a un altre amb un segon. Joder, sí que té recursos, no?
0: Té molts recursos.
1: Hòstia.
0: Hola.
4: Hola.
0: Com et dius?
4: Arlet Bonet.
0: Molt bé. Qui és el nostre convidat d'avui?
4: La Minya Mal.
0: No!
1: No és la Minya Mal. Però a més, la Minya Mal sí que és català, cabrons.
0: És veritat.
1: Racistada històrica, això que ha dit, la nena. No.
0: Hola.
1: A més, aquest programa.
5: Hola.
0: Com et dius?
5: Carlos.
0: Ai, què?
1: Cando?
5: Carlos.
0: Carlos.
1: El Carlito.
0: Quin és el nostre convidat, Carlos?
5: A veure, no és català, ni pot viatjar d'un lloc a un altre, un segon, però ja està, ja ho tinc.
1: A veure...
5: Justo Molinero.
0: No!
1: No, ojalá!
0: Però Justo Molinero pot viatjar d'un lloc a un altre amb només un segon?
1: Bueno, a través de les zones.
0: Ah, vale. Molt bé, molt ben buscat, però no ho és.
1: No ho és, un altre dia potser sí.
0: Ojalá, m'encantaria.
1: I podem fer-ho,
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Verònica.
0: Verònica, quin és el nostre convidat d'avui?
6: Lewandowski?
0: No!
1: Però Lewandowski per què pot viatjar en un segon? Què té?
0: Perquè juga a futbol i va molt ràpid. No? No sé, digo yo.
1: Era aquesta la teva teoria?
6: No.
0: Ah, i doncs?
1: I quina era?
6: Doncs no ho sé.
0: Ah, vale,
1: t'has fumat un porro,
6: perquè l'estimem molt a Catalunya.
0: Ah, vale.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs no és Lewandowski.
1: T'equivocaste, güey.
0: Hola.
7: Hola.
0: Qui ets tu?
7: Antonio de València.
0: Antonio de València.
1: La cabra.
0: Qui és el nostre convidat d'avui?
7: Que ja ve l'altre dia animando a Carlos.
0: Vale, molt bé. Qui és el nostre convidat d'avui, Antonio?
7: Joan Andic.
0: Qui?
1: Qui has dit?
7: Joan Andic.
1: No es diu Joan Andic, es diu Jonathan Andic. Et refereixes al fill del de Mango?
0: No, home, no.
7: Sí.
0: No.
1: A veure, està a bord. La teoria no està mal, però no som tan bèsties.
0: Tomba. No ho és. No te caguis en la puta, home.
1: Per favor.
0: Anem a donar la tercera pista. Atenció.
1: Diu així. Té un cascabell i una butxaca.
0: Ah, vale.
1: Uau.
0: Té un cascabell i una butxaca. Home, ja estem afinant,
1: És el Pare Noel, jo ho sé.
0: Hola.
8: El Doraemon.
0: Dios! Guai! Molt bé! Com et dius? Ai, hola, com et dius?
8: Em dic Irene.
0: Irene, l'has encertat, tia.
8: Sí, sí.
0: Sí, sí, des d'on ens truques?
8: Des de Barcelona.
0: Molt bé, Irene.
1: Quants anys tens, Irene?
8: 5.
1: 5?
0: Tens 5 anys?
1: O 20?
8: 20.
0: Ah, 20. Ah, vale. T'agrada el Doraemon, Irene?
9: M'encanta, m'encanta.
0: Doncs aquí el tenim. Hola, Doraemon!
10: Hola, hola, què tal? Soc el Doraemon. Com estàs, Irene?
9: Encantada de conèixer-te.
10: Escolta, Irene, és veritat que tens pene?
9: Sí.
0: Ah, sí?
10: Molt bé, m'agradaria veure'l.
0: Per favor, Doraemon!
10: I me'l poses a la butxaca no, màgica.
0: Doraemon!
10: És massa aviat, encara.
0: Vale,
10: me la pela, aleshores. Irene, tens nòvio o nòvia o què tens per allà?
9: Nòvio, nòvio.
0: Tens nòvio. Bueno,
10: doncs el mato d'una pallissa amb la butxaca màgica.
0: No!
10: Clar que sí, perquè jo em vull lligar a la Irene.
0: Ah, sí?
10: Home, i tant.
0: Irene, tu et lligues amb el Doraemon?
9: No.
0: Per què no?
9: La amb la Doraemon.
0: Amb la Doraemon. Ah, que ets lesbiana?
10: Ets bollera?
9: No, era broma.
0: Ah, vale.
10: Jo ja també me la vaig follar, la Dorami,
0: no,
10: eh?
0: Que és la teva germana.
10: Bueno, per això.
0: No!
10: Pels reis d'Espanya.
0: No, Doraemon, no.
10: Per què no? Què passa? Sóc un gat còsmic.
0: No, sí, sí, ja.
10: Jo ho puc fer tot.
9: Adéu, Doraemon.
10: Que et follin.
0: No!
10: Doraemon, no et passis, tio.
0: Per favor, Doraemon, vas fort, eh?
10: Joder.
0: Com has arribat aquí a la ràdio, Doraemon?
10: Amb una porta. Però no la porta màgica, m'ha obert el tusso, el punter de baix.
0: Hola.
11: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
11: El Jofre, que estigui.
0: Jofre, aquí tens el Doraemon, què li vols preguntar?
10: Hola, Jofre.
11: Hòstia, mare meva.
10: Escolta, no, Jofre, abans de preguntar-me res, vull que sàpigues que a mi m'encanta donar consells. Bons un o no?
11: Vale.
10: Doncs mira, si pesa més que un pollo, me la follo.
0: Doraemon, per favor.
10: Doraemon, tio, que tenim convidats, home.
0: La tele no és així, eh?
10: Bueno, és que se'm veia la cara i em feia vergonya.
0: Jofre, què li vols preguntar al Doraemon? Va.
11: Com fa que... Perquè Novita no estudi mai.
1: Vale. A veure, no ha entès el Doraemon la pregunta. Repeteix, Jofre.
11: Com fa perquè Novita... Com fa perquè el Novita suspengui sempre?
0: Perquè el Novita sempre suspèn, Doraemon.
10: El Novita perquè és un pussi. Està tot el dia fent sapalles en comptes d'estudiar.
0: Ah, sí?
10: Clar, i el que va descobrir els petes amb el gegant, poca cosa podia fer.
0: Se la pela molt, el Novita.
10: Tot el dia amb la Shizuka pensant...
0: Per favor!
10: És un marrano.
0: Per favor!
10: No, no, molt heavy.
0: Bueno...
10: Això sí, la mare està bona, eh?
0: No, la mare està bona.
10: Oh, i tant. Com la Dorami.
0: No! Bueno, Jofre, saps que avui tenim una tarda complicada amb el Doraemon, eh? Està molt eufòric.
11: Sí, heu de posar la cançó de Doraemon al gat eròtic, eh? Que la vau posar un dia.
0: El gat eròtic?
10: Sí, és una versió que surt a Pornhub meva, molt maca.
0: Ah, sí?
10: Sí, me la va dedicar a mi a Califa.
0: Ah, vale, ara la busco.
10: Oh, i tant.
0: Per cert, Jofre, que sàpigues que avui el Doraemon té una sorpresa que abans d'acabar el programa ens dirà. Eh que sí, Doraemon?
10: Ah, bueno, vale. He preparat coses perquè no volia venir despullat. Vull dir que sempre estic despullat, però ja m'enteneu.
0: Ah, vale, va. Adéu, Jofre, que vagi bé, tio.
10: Adéu, Jofre. Adéu.
0: Bueno, doncs, si voleu parlar avui amb el Doraemon, heu de trucar al telèfon de la ràdio.
2: 93 545 68 68.
0: No només això, si és que voleu fer una broma telefònica, aprofitant que avui tenim el Doraemon a l'estudi.
10: Jo estic encantat.
0: Sí?
10: Sí.
0: Podeu demanar bromes telefòniques?
2: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
0: Ja està, vale, Doraemon?
10: Avui podem fer els infants, a la infanta Leonor, també.
0: Dios!
10: Està a la uni.
2: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68. Flash Urban. Shout out to my man, Mover Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast, degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Lecoq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre, al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes en Gordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes en Gordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
0: Som This is Flash, Flash FM. Flash.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Andorra 93.8.
8: Flash FM.
0: Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: body baby.
1: Dice.
2: Buen perreo, aquesta.
0: Sí, sí. Dona Raimon, t'agrada aquesta cançó?
1: La veritat és que sí, vaig a la discoteca per gatetes i prou bé, eh? Amb això lligo un munt.
0: Jo és que no, avui no podré fer el programa.
1: És que el Dona Raimon es passa una mica, eh? Jo... Pensava que era més light, el cabron.
0: No, no. Mira, és per una cosa... Vaig a llegir un missatge que ha rebut el Domènec, l'interactor, que ens ha fet molta gràcia, que és 100% real.
1: A veure...
0: Diu... Oh, és que no sé si el Domènec l'ha posat, però bueno... Hola, podeu posar el golpito del Quevedo? Parlarà en Jordan, que estem entrenant i no té el dia. Gràcies. El seu hàmster ha caigut pel balcó i està molt trist.
1: Home, irònic, no?, que demani el golpito quan ha caigut el hàmster al terra. No, jo us dic, no ha caigut el hàmster. L'he tirat jo.
0: Sí, perquè no t'agraden els ratolins, a tu, eh?
1: Estava molt gelós, no m'agradava. Jo sóc la mascota de la casa.
0: Clar, clar,
1: no
0: clar.
1: Vull altres animals.
0: No, bueno, i a sobre els ratolins et fan por?
1: Sí, sí, em fan por.
0: Sí, sí.
1: Bueno, no tant, no sóc un cagat, eh?
0: Bueno, bueno.
1: No em deixis malament davant dels xatis.
0: Bueno, bueno. Si vols parlar amb el Doraemon ara mateix, truca'ns ara, va.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: I et poden preguntar que els doni la gana, eh? Que sí?
1: Qualsevol cosa. Jo estic ben obert. Això ho dieu sempre, no? Que esteu ben oberts.
0: Estem ben oberts.
1: Però perquè us donen a 4 o com funciona la teoria?
0: Per favor, Doraemon!
1: A veure, digues el que penses, jo què sé.
0: M'ha arribat una cançó per tu.
1: Aviam.
4: Doraemon, el gat eròtic. Clar, així és.

0: fred.
1: L'armari ja pot sortir, no és una cosa tràgica.
2: Això era gay, el Dovito, al final?
0: Bueno, feia pinta, eh?
2: Sí, no?
0: Era bastant marieta, jo us ho confirmo. Sí, sí, no parava.
3: Hola, bona nit. Hola, com et dius?
0: Hola.
4: Em dic Eric.
3: Eric, des d'on ens truques?
4: Et truco des d'Igualada.
3: I què li vols preguntar al Doraemon, a veure?
4: Pues li vull preguntar si té així algun invent, ¿vale? Perquè demà surt la cinquena assignació per la universitat i ho entra INEF. I estic a 0,109 per poder entrar.
3: Per tant, entres o no entres?
4: No, estic pendent d'entrar, o sigui, estic fora ara mateix.
3: Vale.
4: Tinc un 8,85 i la nota ara està a 8,90,60 i alguna
3: cosa. Vale. Eric, què podria... Doraemon, què podria fer l'Eric?
0: Doncs mira, Eric, molt bona pregunta i jo tinc un invent que m'he tret del cul, perdó, de la butxaca, sí. Vale, que és el matarrates. I és molt fàcil. Has d'anar als competidors que estan més a prop teu, els hi poses un cafè de cortesia i els hi poses matarrates i llavors et convertiràs en el primer de la generació.
3: Sí, ser un assassí, bàsicament.
0: Bueno, no, podem maquillar una mica més perquè no sigui tan turbi.
3: Ah, vale.
0: Clar. Eric, què t'ha semblat el consell del Doraemon?
4: A mi m'ha semblat molt bé.
3: Sí?
0: Fantàstic. Doncs mira, ja sí. Ho tens fet.
4: Vaig anar també aquest cap de setmana des de mi casa fins a Montserrat, al Monistol, a posar un espelma amb bici, a veure si hi ha tort, però no sé
3: si... Ah, o sigui, tu estàs agafant molt en sèrio. Vas anar a Montserrat a posar un espelma per demà entrar a INEF.
0: Bueno, això és una mariconada que no servirà
3: home,
0: de gaire.
3: No.
0: Home, l'espelma aquesta tiesa.
3: Home, sí.
0: L'espelma, jo clar. Per follar fa servir espelmes, però per altres coses no.
3: Clar, va anar a Montserrat a posar un espelma. Hi ha gent que va a Montserrat a fer una altra cosa. A resar.
0: Què van a fer? Ah, vale, no. Pensava que anaves per una altra banda.
3: No. Molt bé, pues, molta sort, Eric. Ja truca demà i ens dius a veure si has entrat, vale?
4: Moltes gràcies,
0: d'acord. Molta sort, Eric, que vagi bé. Trempat.
4: Gràcies, Doraemon. Adéu.
5: 93-545-68-68.
3: Truca i demana-li algú al Doraemon, el que vulguis.
0: Home, de moment està solucionant molts problemes, sí, no, el Doraemon? Sí.
3: Doraemon, també et poden demanar sexe?
0: A veure, jo estic obert i disposat a tot, m'entens el que et vull dir?
3: Però tu ets un robot, no?
0: Bueno, però també tinc polla, eh?
3: Ah, sí? Tens polla?
0: Què pensàveu? Que tinc allà res, com el Ken de Barbie Ken? Home, no.
3: Ah, sí? Sí, però, però la teva polla és carnosa, o com és?
0: És bastant gorda.
3: És gorda?
0: No l'has vist?
3: No.
0: Fliparies.
3: Dios. Ai.
5: 93-545-68-68.
3: Vinga, va, que tenim el Doraemon avui. Pots trucar i preguntar-li el que vulguis.
0: De moment està ajudant moltíssim, així que si teniu algun dubte, voleu algun consell de vida, aquí està el Doraemon.
3: Hola. Doraemon t'han penjat a la
0: vaya
3: cara.
0: Vaya fill de puta de merda.
3: Per favor.
0: Vaya guarra o què
3: no.
0: Home, clar, què és això de penjar-me? Ni la meva ex ho feia.
3: Tens ex?
0: La Dorami.
3: No, però si és la teva germana.
0: Que deixa'm en pau.
3: Que és la teva germana.
0: Que me la pelo igual amb ella.
3: Per favor.
0: El Doraemon.
3: Hola.
0: El Doraemon.
3: Hola.
6: Hola. Ale, Doraemon.
3: Hola, qui ets tu?
6: Hola, hola.
3: Hola, qui ets? Baixa'm el volum de la ràdio, sisplau, que no ens entrem de res, tio.
0: Aviam, estúpid, baixa la ràdio, que si no, no podem parlar.
3: Els seus pares ho volen escoltar-ho.
6: Pues,
3: a veure, què vols?
6: No ho sé.
0: A veure,
6: no
0: com et dius? Com et dius, nen? Com et dius?
6: Alejandro.
0: Alejandro, quants anys tens?
6: No.
3: Molt
0: tens 9 anyets? Bueno, seguiré sent igual que abans, eh? No, no vol dir res que tinguis 9 anys. Què vols? A veure, vols algun consell del Doraemon?
6: Sí, sí. Si algun dia Nobita sacar un 100.
3: Si el Nobita què?
0: Ah, si el Nobita traurà un 100 a l'examen.
3: Ah, vale.
0: Doncs ho dubto moltíssim, perquè no sé si has escoltat la cançó, però és un nini de polla i aquest nen no podia fer res bé.
3: Pobre Nobita.
0: Està... Sí, sí, anirà al fracàs.
3: Pobre Nobita. Alejandro, te saps la cançó del Doraemon?
6: Solo un Maserat, no
3: el vell. Hòstia, no m'entero de res, Alejandro.
0: Alejandro, és que estàs una mica fumat, eh?
3: Sí, bueno, adéu, maco, que vagi bé.
0: Això és culpa dels pares, que una, no li donen una hòstia a temps.
3: Quan truqueu, baixeu el volum de la ràdio, sisplau, si no... Hola.
7: Hola.
3: Hola, qui ets tu?
7: És Anònim.
3: Anònim, què li vols preguntar al Doraemon?
0: Sí, Anònim.
7: Que és molt maleducat, és molt maleducat.
3: Sí que escolta, ho és, sí, sí que ho és.
0: Bueno, vale, però tu ets el primer que no diu el seu nom. Això és de molt maleducat també, no? Que no penses,
7: ja,
0: Anònim?
7: Has de donar exemple, Doraemon. Què és això, tio?
0: Aviam, vols algun consell, fill de puta, o no?
3: Dios!
7: Doraemon, ets un fill de la gran puta.
3: Hola, per favor!
0: Escolta, això que m'ho digui la teva mare al llit. A poder ser.
3: M'han penjat.
0: Bueno, he penjat jo perquè estava fart.
3: Hola.
8: Hola.
3: Hola, qui ets tu?
8: Bona nit.
0: Qui Hola. Ets?
7: Hola, com esteu?
3: Hola, com et dius?
0: Com us dieu?
3: Per favor.
7: Em dic Biel.
3: Ara contesta el Biel.
0: Biel, i què vols? Parlar amb el Doraemon?
7: Sí. Sí, a veure si puc, sí.
3: Doncs vinga, què vols dir-li?
0: Vinga, Biel, que estic molt sol·licitat. Què vols, hòstia?
7: Quants de pitis te fots cada dia?
3: Home, quants pitis?
0: Això és un tema a parlar, perquè fumo moltíssim i ara que m'he mudat a Barcelona, doncs estic fumant més que mai.
3: Ah, estàs a Barcelona vivint?
0: Sí, sí.
7: Però ho tens molt difícil per aconseguir els porros, o com?
0: Ah, no, els porros me'ls trec de la butxaca màgica, això ja ho sabeu de sobre.
3: Ah, clar, són il·limitats, no?
0: Clar.
3: Bé, clar.
0: Si en voleu, us els venc, eh?
3: Molt bé.
7: El de la cantonada tu ben barat, no?
3: No, és que el té la seva butxaca màgica.
0: Clar, jo sóc el de la cantonada. Ah. Jo sóc qui els ven, cabron. Clar. Tu vols un porro no per la teva dona, que no t'aguanta?
7: Ets tu el de l'altre dia?
3: Clar. És ell, sí, sí.
0: Vols alguna cosa més o em faràs perdre el temps, tonto del cul?
7: Bueno, tingueu un bon dia, adéu.
3: Adéu, Biel, que
0: adéu,
3: vagi bé.
0: No tornis.
3: Mira, parlant de fumar, demà parlarem de fumar, Doraemon. Si vols, també t'hi podràs passar el programa.
0: Ah, doncs mira, seria un bon exemple per estar-hi.
3: No, sí, exemple tu sempre.
9: Som més intensos que la teva ex. Flash Urban, amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: És el remix de Juan Magán, José de Rico, de la cançó original de Henry Méndez, és el Rayos de Sol.
1: Rayos de sol, tumbados en la arena.
0: Avui tenim el Doraemon. Hola, Doraemon.
2: Hola, hola. Què tal, Flash Urban? Com esteu?
0: Doraemon, justament quan fèiem el programa hem rebut a l'instant dos missatges completament diferents. Un que li encanta i un altre que no li agrada gens, eh?
2: Sí, estava jo aquí amb el vostre mòbil de WhatsApp i una persona m'ha dit, què cracs que sou, i 24 coses rient. D'altra banda, hi ha un personatge, un fill de puta, ho sento molt, diré, que ens diu, menuda merda de programa esteu fent avui, canvieu, per favor. I jo li he posat, ostres, per què? I m'ha dit, encara no us heu donat compte? Us criden en directe per dir-vos-ho. No sé ni com escriu aquest home.
0: Aquest home no està bé, ja està.
2: No està bé, és bastant boig.
0: Vols parlar amb Doraemon? Vinga!
3: Truca'ns ara!
0: Va, va, va!
3: 93 545 68 68
0: Hola!
4: Hola, Doraemon!
2: Hola!
4: Com, Doraemon?
0: Com et dius, tio?
4: Doraemon!
2: Què?
4: Jo soy Antonio, Doraemon. Antonio. No vas a sobre la gente lo que diga, ¿vale?
2: Perdona, què dius, Antonio?
4: No vas caso de la gente lo que diga.
0: Molt bé.
2: Ara.
0: Molt bé, Antonio.
2: És que l'Antonio és amic meu.
0: Ah, sí?
2: Anem sempre de canyes a jugar a la tragaperres al bar.
4: No veig si jo passes pensando en ti, me cago en la puta.
2: Ara meva, Antonio, això Antonio, no ho pots dir en directe.
0: Relaxa't una mica, home, des d'on ens truques?
2: Està eufòric.
0: Antonio!
2: Antonio, des d'on truques?
0: Collons, ara s'ha enfadat, Antonio.
2: L'estaria perseguint la policia. Sempre es foten problemes, aquest home.
0: Sí que tenia pinta putero, l'Antonio.
2: No té més veu de carajillero que jo.
0: Sí, sí.
2: No l'has vist?
3: 93 545 68 68
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
5: Jo, en Jan.
0: En Jan, què li vols preguntar al Doraemon? Jan.
5: Jo crec que el Doraemon és el Tomàs.
2: Ah, no, tio, pues mira, per mi és un piropo, però no, ha vingut...
0: Ah, no?
2: El Doraemon és el Doraemon.
0: Ah, vale.
2: Tu et penses que el Tomàs té la capacitat d'imitar-me si el Tomàs és un fill de puta i la té molt petita?
0: No!
2: Sí, sí, és el Doraemon, tio.
5: Home, això no ho sabem, eh?
0: Ah, bueno, sabem. Bueno, li vols preguntar alguna cosa al Doraemon o no, tio?
5: Doraemon, ets el Tomàs.
2: Que no sóc el Tomàs.
0: Però tu que ets l'empollón de la classe?
2: Sí.
0: La guafiestas de la classe, ets tu o què?
5: I tu ets el fill de puta del programa.
0: Hola, perdona!
2: A veure, té raó, Miquel.
0: No té raó.
2: Jo per mi, Doraemon, crec que s'ha passat una mica aquest home.
0: El nen pajero aquest?
2: No, molt malament.
0: Vaya pajero.
2: Com jo.
0: Doraemon, te la casques molt?
2: Bastant. I fixa't que la meva mà no permet molta palla, però... No,
0: clar, perquè rodona la teva mà.
2: Però el meu penis també.
0: Dios!
2: Clar.
0: Hola.
6: Tomàtic!
0: Hola.
2: Ei.
6: Hola.
2: Bona nit.
0: Qui ets, tu?
6: Hola, Tomàtic!
0: No, Tomàtic no, Doraemon.
2: No, és el Doraemon, no el Tomàtic.
0: Bueno, sí que fas com la veu de Tomàtic, eh?
2: Aviam, no volia
6: ets
2: dir-ho...
6: Ets el Tomàtic!
2: A veure, no volia dir-ho, però...
6: Ets el Tomàtic, cabrón!
2: Però calla la boca.
0: Ah, no, que és el Rumbatón.
2: Ah,
6: però
2: pensava...
6: Anda!
2: Pensava, hòstia, Rumbatón, tens veus de tia, eh?
0: Sí que tinc.
2: Mare meva, que t'estàs fent la transició.
0: Està mariconat.
7: Hola, Tomàtic, què tal? Bona nit.
0: Hola, Rumbatón, com estàs, tio?
2: Què passa,
7: bro? Què tal, guapos? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
0: Feia molt que no et trucaves, tu.
2: És veritat,
7: mucho, tío, mucho. Estaba muy ocupado haciendo este privado.
0: Estàs tot el dia cardant-la?
7: No paro. De hacer feliz a la gente, Miquel, no paro.
2: Si te vi en el puticlub, Rumbatón, ¿qué dices?
0: ¿Ah, sí?
2: Claro.
7: ¡Ay, en el Estel! ¿En el Estel?
2: Sí,
0: que és un puticlub.
2: Bueno, claro.
7: Dios, Tomás, Eso no.
0: No és el Tomàs, és el Doraemon.
2: Escolta, com algú més em digui com el cabron del Tomàs, em cabrejaré moltíssim, Rumbaman.
7: Ai, Doraemon! Bueno. Porta la butxaca màgica, ostres!
2: Ara saco el pollo, Rumbatón.
7: Porta el casquet volador, collons!
0: Rumbatón, com estàs?
7: Molt bé. I tu què tal? Com estàs?
0: Molt bé.
2: Oye, aprofito per dir una cosa, Rumbatón. Tu no tindràs intenció de venir a veure'ns a Martorell, no? El dia 3 d'octubre.
7: Mira, se me pasó, tío, porque estaba de evento privado.
0: ¿Cómo se me pasó? Pues si encara no estem arribant.
7: Tenía que ir a ver al Miquel, tío, a la Bisbal y a l'Armand, tío, se me pasó. Y hoy, vale. Mira, Miquel, espera. Hoy uno en el curro me dice, sí, porque estuvimos de fiesta el sábado en la Bisbal. Digo... y dice, estaba la Flash. Digo, Dios, no. Dios. Y le digo, el Miquel, ¿no? Y el Armand. Y me dice, sí. Digo, Dios, no te creo.
0: Bueno, pues vine el dia 3 d'octubre amb Arturell, que fem el programa en directe.
2: Claro.
0: ¿Saps?
7: Vale, pero escucha, ¿me puedo sentar con vosotros en la mesa presidencial?
0: Depèn de com et portis.
2: Si vens a fer una trucada en directe, et deixem rumbatón. Però si no, t'has de posar a primera filera, et guardarem un lloc, això sí.
7: Hombre, que menos. I podríem fer un show cooking, si vols, de paelles, també.
0: Tu porta menjar. Si hi ha menjar, ets benvingut.
7: Sí. Ai. Jaraneo, cachondeo. Ara.
2: I porta marihuana, també, rumbatón.
0: Home, per favor.
7: I coca, joder, coca para todos.
0: No, però coca... Però de...
7: Coca de comer, Miquel. Ah, vale. Que tiene la mente muy sucia, Miquel.
0: Com? No, jo no, el Doraemon.
2: No, jo vull coca d'esnifar.
0: No, Doraemon.
2: M'estava caient bé, el rumbatón.
0: Tu, el programa d'avui s'està anant de les mans per culpa del Doraemon i del Rumbatón.
2: És que Rumbatón, tu també, mare meva, dones idees molt dolentes al Doraemon, eh?
7: És que aquest Doraemon és una mica picantet, eh?
0: Ai, per favor. Adéu, Rumbatón, que vagi bé.
7: Adéu, guapetones. Un abraçament.
0: Hola.
8: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
8: Hola, sóc el Lucas.
0: Lucas, des d'on ens truques?
2: El hermano de Andy.
8: De Tarragona.
0: Molt bé, Lucas. Escolta, què li vols preguntar al Doraemon?
8: Nada, que
2: com
8: le va con el Nobita.
2: Aviam, ja no visc amb el Nobita.
0: Ah, no?
2: Ara el Nobita està en un centre d'infants així que es porta malament perquè va fumar porros i va fer coses malament.
0: Vale.
2: Per això els nens heu d'estudiar moltíssim, això us ho recomano.
0: No fumis mai,
8: Lucas. Vale, però segueix amb la Shizuka?
2: Bueno, no, la Shizuka ara li agraden les noies.
0: Ah, és lesbiana, la Shizuka?
2: Clar, sí? Estem al segle XXI, eh?
8: Lesbiana.
2: Que semblem sí. De Vox aquí, home, la Shizuka li agraden les ties.
0: Lucas,
2: pues sí.
0: Saps què vol dir, no? Lesbiana, Lucas?
8: Sí.
0: Ah, vale, no, per si de cas.
2: Què vol dir, Lucas?
8: Una noia li agrada una altra noia.
2: Molt bé, aquest nen ha estudiat, biologia.
0: Molt bé.
2: Enhorabona, Lucas.
0: Per tant, la Shizuka ara és bollera.
2: Li agrada, sí, és tortillera.
0: Ah, vale.
2: Sí, vale. Totalment.
0: I el gegant, què fa el gegant?
2: El gegant és heroinòmen.
0: Què?
2: Està sota un pont.
0: Ah, sí?
2: L'únic que li va bé és el Suneo, que és advocat com el seu pare, perquè l'han endollat allà. Però el gegant, bueno...
0: Dios, tenia, sí. tenia una botiga, el gegant.
2: Sí, treballava amb la seva mare.
0: Sí.
2: Va morir d'un infart, la mare.
0: Aquesta...
2: I el gegant s'està drogant perquè estava molt gorda, la mare. Tu t'ho pots creure. Jo li deia, fota't un altre cacauet, que acabarà patant-te la patata.
0: Per favor, Lucas, què li vols dir més al...
8: Bueno, pues
0: res
8: més, ja està.
0: Ja està, ja t'has informat una mica, no?, com està tot.
8: Sí.
0: Molt bé. Gràcies, Lucas.
8: Bueno.
0: Adéu. Adéu.
9: Aquest programa serà pitjor que una ressaca.
10: Escoltes el Flash Urban.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Però que tinc una ràbia per dintre inexplicable. He tingut una relació amb una persona que se deia Ares i, pues, que me cago en sa puta mare! Me cago en sa puta mare!
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Antonio,
1: no,
0: això és una broma de la teva filla, la Natalie.
2: No,
1: pas
2: que la parió.
1: Antonio, a tu no se't pot enredar, de veritat, eh? Ni una sola broma, eh?
2: No, no,
0: no. Si m'estava costant a mi no riure, imagina't
1: clar,
0: a tu.
1: Clar, normal.
0: Ai, Dios mío.
1: Bueno, maco, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Adéu, Antonio.
3: Ens agradaria disculpar-nos d'absolutament res. Flash Urban.

0: De Lejitos Remix, és aquesta cançó que tenim aquí ara mateix al Flash Urban. Però de Lejitos no, tenim el Doraemon. Doraemon!
1: Hola!
0: Saps què fem a les 9 en aquest programa, Doraemon?
1: Una ratlleta o què?
0: No!
1: Ah, perdó.
0: Poseu una cançó perquè els nens se'n vagin a dormir.
1: Ja, millor, perquè estic dient unes barbaritats.
0: La veritat és que sí.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes.
1: Qui és aquesta?
2: El Flash Urban us desitja bona nit.
0: La Gemma, no?
1: Ah, està bona,
2: Tu marxa i abraça els llençols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit, que és hora de dormir. No et facis l'adormit.
1: Ah, no?
2: Saben que t'estàs amagant. Agafa el peluix i vés a fer nonon. És hora de dormir.
0: Els nens i les nenes que estan escoltant el Flash Urban, encara que no vagin a dormir, que facin el que vulguin, però que no truquin al Flash Urban, vale?
1: Exacte, podeu escoltar les barbaritats del Doraemon, però no podeu trucar-li, vale? Així que ara deixarem els adults que parlin amb el gat còsmic.
0: Clar, això vol dir una cosa, si ara mateix no poden trucar nens i nenes, ara mateix Doraemon...
1: Què?
0: Què els hi diràs als adults? Perquè, clar, als adults els pots parlar més...
1: Bueno, doncs
0: més gran.
1: Fins ara m'he controlat.
0: Sí.
1: És a dir, que ara doncs seré una mica més bèstia.
0: O si fins ara t'has controlat, fill meu, ho veuràs,
1: Tu no has vist la meva millor versió.
0: Ah, no?
1: Clar.
0: Dios.
1: Versió extendida.
0: Doncs si vols parlar amb el Doraemon, vinga.
3: Truca'ns ara.
1: Va.
3: 93-545-68-68.
0: Efectivament, 93-545-68-68, perquè avui tenim de convidat al Flash Urban, en Doraemon.
1: Hola, hola. Què passa?
0: Ets el cat Gosmi.
1: Avui m'agrada perquè sóc...

0: el protagonista de la nit.
1: Ho ets, Doraemon,
0: ho ets? Estic molt content.
1: Sí?
0: Ho arribo a saber i em poso smoking.
1: Pues no, Doraemon, aquí no va falta.
0: En comptes de smoking he vingut smoking, perquè he fumat.
1: Ah! Ah!
2: 93-545-6868.
1: De fet, Doraemon, ens has portat una sorpresa perquè abans d'acabar el programa d'avui ens cantaràs una nova versió que has fet de la cançó teva del Doraemon.
0: És una versió que denuncia una situació actual a Barcelona. És que m'he mudat a la gran ciutat.
1: Ah, clar, i els pisos són cars, eh?
0: Ja m'han robat 6 iPhones al metro.
1: Collons.
0: Clar.
1: Hola.
0: Un moro allà.
1: Oh! Hola.
3: Hola.
1: Hola. Hola. Hola, com et dius?
3: Hola, Marc.
1: Marc, des d'on ens trucàs?
3: Doncs estic trucant ara mateix des de la P7 perquè estic repartint a Amazon.
1: Ah,
3: i no res, estem ja tornant cap a base i tal, i això.
1: Molt bé, el Marc repartidor d'Amazon, Doraemon.
0: Doncs espavila, que m'ha d'arribar el Satisfyer, eh?
4: Ai, Marc, mera meva, Doraemon, ara mateix te'l porto.
1: A què sou, bessons, o què?
0: A veure, qui ets tu? No et recordo amb aquesta veu. Vam anar de putes junts?
1: No!
0: Bueno, pot ser.
4: Mamita, que
1: vaig
4: anar de puta
1: d'on tu, sí. Però el Novita no tenia aquesta veu, eh?
0: El Novita no fumava tant, eh, tio?
4: Era que era com a dos porros.
0: Escolta, tinc una pregunta per tu. A quina hora plegues, tu, repartidor d'Amazon?
4: Ara mateix, a les 9:30.
0: A 9:45, vale. Perfecte, doncs ens veiem allà al bar Manolo.
1: Què has repartit avui?
0: Hòsties.
3: Hòstia, doncs he repartit dos dildos que es veia des de fora, una caixa, i mira,
0: dic, mira... Real has repartit dos dildos?
1: Molt bé, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Pues mira, algú s'ho passarà molt bé aquesta nit, eh?
1: Avui hi haurà spetting, del bo.
0: Joder, eh?
1: Molt bé, Marc, que molt vagi bé, bona tornada, que vagi bé.
0: Adéu, xaval.
2: 93-545-6868.
1: Truca i digue-li alguna cosa, el que doni la gana, en Doraemon.
0: Hola, sóc el Doraemon, com estan les màquines?
1: Hola.
0: Lo primero de todo.
5: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
0: Hòstia, va, aquesta veu em sona.
5: Lucía.
1: Lucía, què li vols dir al Doraemon, Lucía?
0: Vam tenir un rotllete fa 2 anys.
1: Ah, sí?
0: Clar.
5: Perdoni?
0: Sí, que tu i jo vam tenir un rotllete, Lucía. No te'n recordes de mi?
5: Ah, clar que sí.
1: Lucía, t'has follat al Doraemon?
0: És que està molt loca. I ja saps el que diuen, que les boges follen molt bé.
1: Ah, sí, Doraemon? Clar,
0: ho confirmes? Ho tinc confirmadíssim.
1: Sí que està loca, sí. Lucía, què li vols preguntar? A veure.
0: Lucía, pregunta-li.
5: Doraemon, hola.
0: Hola, què vols, Lucía?
5: Hola. Bueno, enviarte un petonet.
0: Oh. Ah, però un beso negro o un petó a la galta?
5: Negra.
1: Ah. Però amb el Doraemon serà un beso azul, no? Perquè, clar, tens el cul de color blau, no?
0: Clar, és com menjar el calipo aquell blau, doncs una mica el mateix amb el meu anus.
1: Ah, vale.
0: Sóc el Doraemon.
1: Lucía.
5: Digui.
1: Tu li has vist la tita al Doraemon?
5: No.
0: Perquè no va voler. I jo sóc un home que respecta.
1: Molt bé.
0: No és no.
1: Molt bé.
0: Però la palla va caure igual. Hola, Doraemon, tio, no ho diguis, això. Joder.
1: Ai, Lucía, com ha anat el teu dimarts, tia?
0: Cuéntanos.
5: Bueno, avui a full, treball a full.
1: De què treballes?
5: Treballo en Moventia. Sóc controller.
1: Controller.
5: Financer.
1: Ah, controller financer. Mm. Onda, que heavy.
0: Home, això sona molt de tenir un bon sou, eh?
1: Mira com riu.
5: Bueno.
0: No, déu-n'hi-do, eh? Cobres molta pasta o no, tia, amb això de control financer?
5: Bueno, normal.
1: Bueno,
0: aquesta cobra 10.000 pavos segur i no vol dir,
1: 10.000 al mes?
0: Segurament sí.
1: Per favor, quanta pasta. Mira com riu.
0: Riu millor que folla, jo crec.
1: Sí, sí.
0: Mare meva.
1: Bueno, Lucía, ja et convidaràs un dia a algo, amb la bona pasta que cobres tu cada mes.
0: Clar, fem una paella algun dia.
5: Ah, ok. Aniré a Martorell, perquè jo...
1: Ah,
5: bueno, jo vivo en Piera.
1: Ah, vale.
0: Ah, hòstia, doncs t'esperem, que guapo.
1: Ens vindràs a veure, a Martorell.
5: Sí. Aniré el 3 d'octubre, veritat?
1: Doncs portes un regal, no? Ja que tens tant de pasta, no?
0: Home, sí.
5: D'acord.
1: Vale, va.
5: Allà estaré.
0: Vine sense roba interior, eh?
1: No, això no.
0: Doraemon, tio.
5: també pot ser.
1: Vindrà sense roba interior, per favor.
0: És Lucía. Més bruta que la meva nevera per darrere, aquesta dona.
1: La veritat és que sí, Doraemon. Aquí te dono la raó. Vinga, Lucía, ens veiem a Martorell, que vagi bé.
0: Adéu.
5: Adéu,
1: Cari, adéu. Doncs sí, efectivament, el dissabte, dia 3 d'octubre, anem a fer el programa en directe des de Martorell, que podreu venir a veure'ns com fem el programa en directe.
0: Està molt guapo perquè és com aquest programa, però en directe ens veureu allà i a més farem molts jocs i farem també xupitos, eh?
1: Hi haurà molts regals.
0: Sí, hi haurà de tot.
1: Menys en Doraemon.
0: Hòstia, per què no em convides?
1: No, aquell dia no pots venir, Doraemon.
0: Jo que no vingui, eh?
1: No.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Patito, és la Namera i la Lola Índigo. Al Flash Urbà tenim el telèfon obert ara mateix.
1: 93 545 68 68.
0: Perquè ens truquis i també perquè saludis el Doraemon, que avui està amb nosaltres.
2: Estan bones, la Namera i la Lola Índigo.
0: Doraemon, per favor.
2: Què passa?
0: Doraemon, per favor.
2: No puc dir el que m'agrada.
0: No, home, veure, és què és el que t'agrada, Doraemon? A veure, què t'agrada?
2: Aviam, m'agraden rosses, morenes, sí, altes, vale, baixetes, flaques, gordes...
0: A tu t'agrada tot, Doraemon?
2: Panxites, d'aquí.
0: No, Doraemon, per favor.
2: Doraemon, tio.
0: I japoneses, perquè clar, tu ets japonès.
2: Ja, però no m'agrada el que tinc a casa.
0: Ah, no?
2: M'agrada buscar-me la feina fora.
0: Ah, sí?
2: Ah, mira, aquí el Doraemon t'entenc una mica, sí. No?
0: No. Però, o sigui, no t'agraden japoneses?
2: No. No, no, perquè sembla que tenen els ulls tancats tota l'estona, saps o no? No m'agrada.
0: Però no deies que la mare del Nobita estava tan bona?
2: Però per ser la mare del Nobita.
0: Ah, vale.
2: Clar, hi ha un component familiar molt maco.
0: Hòstia, Doraemon, t'estàs passant avui ja.
2: Avui el Doraemon està per tancar-lo, eh?
0: Per favor. Vinga, va, que algú controli el Doraemon.
1: 93 545 68 68.
0: Vinga, fes-hi la pregunta que et doni la gana. I ell respondrà, bueno, doncs a la manera que també li dona la gana.
3: Sí, és una mica freestyle el Doraemon avui. Per cert, també aprofitem per recordar-vos de nou el nostre WhatsApp per demanar les bromes telefòniques, que és el 699-69-69-69.
0: El WhatsApp que està disponible.
1: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, què?
0: Hola, com et dius?
2: Ei.
4: Em diu Cuina.
0: Cuina, et dius?
2: Es diu Cuina perquè està tot el dia a la cuina. Com és dona.
0: No.
2: Oye, no, Doraemon.
0: No, sisplau.
2: Doraemon, tio.
0: Hòstia puta.
2: Doraemon, cabron.
4: No l'he escoltat.
0: Com et dius, Cuina?
4: En veritat, Carmen, te'n diuen Cuina.
0: I per què et diuen Cuina, Carmen?
2: Millor no hi opino.
4: M'encanta la cuina, m'encanta cuinar, nois.
0: Ah, t'encanta cuinar, molt bé,
2: doncs,
0: Carmen.
2: Doncs no m'equivocava, eh?
0: No, però... Què li vols
4: preguntar? Calla, Doraemon, Carmen, que li vull fer una pregunteta.
0: A veure, què li vols preguntar al Doraemon?
2: Digue-li, digue-li.
4: A veure, per exemple, vull preguntar... El Doraemon té la butxaca màgica, eh?
2: Sí, què vols?
4: I podria fer desitjos?
0: Un desig? Oh,
2: clar. Què vols? Tu, si, tinc de tot.
0: No, això no!
4: De tot, de tot!
0: Què vols demanar? Quin desig vols demanar-li al Doraemon?
4: Per exemple, que el món, per exemple, sigués més net.
2: Però vaya merda de desig. Jo
0: home,
2: pensava que voldríeu...
0: Home, que el món sigui més net.
2: Vaya puta
0: bé.
2: Merda, jo pensava que volia una pistola, un milió d'euros.
0: Saps que desitjo jo que tinguis cobertura, Carmen,
2: clar,
0: tia.
2: Jo tinc la butxaca màgica, però el teu mòbil no és molt màgic, eh?
0: La veritat és que no.
2: Quina companyia ets?
4: Que m'ho trenca, el mòbil.
2: De quina companyia ets? De la 11, perquè para meva.
0: No.
4: Digi, de Digi, el més barato.
0: De Digi, a lo barato, eh?
2: Oh, ja, Digi, clar.
0: Bueno,
4: home.
0: Gràcies, Carmen, que vagi bé, tia.
2: Jo tinc una que és Chichi, en comptes de Digi.
1: No. 93 545 68 68.
0: Crec que, Doraemon, que no et convidarem mai més, de
3: jo
0: veritat.
3: Crec, és que, jo crec que el Doraemon pot venir un cop cada 10 anys, saps o no? Com el año nuevo chino.
0: Si demà no hi ha programa, és per culpa del Doraemon, ¿vale?
2: De moment truca'm. Hola, soc el Doraemon.
0: Hola, Doraemon.
2: Hola, hola.
0: Què li vols preguntar al Doraemon? Va, tens el telèfon disponible.
1: 93 545 68 68.
0: Saps què m'encantaria que fessis, Doraemon?
2: Aviam.
0: Una broma telefònica.
2: Hòstia.
0: Trucar a un restaurant o alguna cosa, saps?
2: Clar, hauria de ser de cuina catalana, potser, no?
0: Cuina catalana o japonesa, què prefereixes?
2: Home, tu imagina't un xino escoltant-me. Què creus que pensaria? En català i amb aquesta veu...
0: No entendria res, el
2: xino. No entendria una merda. No, per tant, hem de trucar que... a Calamonse o algun d'aquests.
0: Ara buscarem un restaurant, vale?
2: Esmorzar de forquilla.
0: Molt bé.
2: Jo tinc esmorzar de safata en comptes de forquilla,
0: I
2: saps
0: què,
2: per què?
0: Què vol dir?
2: Bueno, perquè jo faig servir una safata de plata.
0: I què li poses
2: i
0: a la safata?
2: Esmorzo, doncs, bueno, cocaïna i
0: no!
2: Altres coses, clar.
0: Esmorzes cocaïna?
2: Soc el Doraemon, què pensàveu? El Doraemon a mi no m'agrada molt, tio, avui. Jo pensava que era més light, què és això?
0: Jo pensava, avui m'han dit, avui ve el Doraemon, ai, que guai, que ve el Doraemon.
3: Recordem la infància, tornem al passat.
0: Una polla.
3: Però és que estem anant a un futur molt desagradable amb aquest Doraemon.
0: No, no.
3: No està bé.
0: No, Doraemon, tio.
2: Què volíeu?
0: Que ens has portat sopar, Doraemon?
2: A veure, si vols et dic la veritat, però no sé si ho puc dir per la ràdio.
0: Digues.
2: Ho tens al lavabo pintat, el sopar.
0: Com que al lavabo?
2: Clar. Tu mira a sobre el vàter, ja veuràs.
0: Vale, vaig al lavabo, a veure què hi ha per sopar.
2: Busca.
0: Vale,
2: va.
1: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash. El dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo pareu.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8. Flash FM. La Flash.

Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran. Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Elvis Crespo i el Quevedo, això es diu La Graciosa, avui que tenim el Doraemon. Doraemon!
1: Hola, hola, bona nit.
0: Va, que fins a les 10 estàs amb nosaltres, Doraemon.
1: Mare meva, la meva veu, eh?
0: I abans de les 10 tens un regal per fer-nos, eh?
1: Evidentment, clar.
0: Estàs nerviós?
1: Aviam, jo sóc una estrella, mai em poso nerviós.
0: Ah. Si vols parlar amb el Doraemon, truca'ns ara.
2: 93-545-6868.
0: Efectivament, 93-545-6868. Li pots preguntar que et doni la gana, eh? Que sí, Doraemon?
1: Sí, si sou noies i esteu solteres, millor encara.
0: Ah, sí?
3: Home, Doraemon, però vas a lligar o estar amb nosaltres?
0: Si algú es vol lligar a Doraemon, tampoc direm que no, saps?
1: Jo no li faria el feo.
0: Clar.
1: La, la, la, la, la, la.
2: 93-545-6868.
0: Què t'agrada que et preguntin, a veure, Doraemon?
1: Doncs mira, m'agrada que em diguin, com el Pablo Motos va dir amb l'Aitana, que li va dir quantos dedos te caben en el coño. Ah! Això em fa gràcia que m'ho diguin, també.
0: El Pablo Motos li va dir això a l'Aitana?
1: No, però es va fer un meme. Que
0: ah,
1: era,
0: vale, quin susto.
1: Fet a mia.
0: Ah,
4: sí.
0: Vale.
3: Qui és aquest? S'està colant molta gent a l'estudi avui, eh?
0: Avui hi ha molta gent aquí, eh?
1: Mare meva.
0: T'haig de dir una cosa, Doraemon, la gent ara ja no et truca, eh?
1: Per què?
0: No sé.
1: Us heu espantat, covards?
0: Jo crec que sí, eh?
1: Truqueu! Potser estan sopant.
0: Ah, pot ser.
1: Ara m'ha entrat gana, fixa-t'hi, un entrecot me'l cardava.
0: Jo no m'has portat cap d'orellac ja que venies, Doraemon?
1: No, els pastissets me'ls he guardat per mi. Els tinc a la nevera. Estic al Clot, a un pis compartit, si vols venir.
0: Ah, vius al Clot, en un pis compartit?
1: Estic allà amb el Gegant i el Novita.
0: Ah, sí?
1: Estem tot el dia fets caldo.
0: Ah, i què feu?
1: Fumar petes. Ah. A la nevera només hi ha cervesa.
0: Ah, ja està.
1: Però sempre en tenim.
0: I mengeu pizza, sushi i cervesa?
1: Només globos, però quan cobrem el paro.
0: Ah, s'ha acabat molt malament la carrera, Doraemon?
1: Bueno, és el que té. Només em pagava la família del Novita i ara fixa-t'hi que estem molt cardats.
0: Estàs cardat, eh?
1: Molt cardats.
3: Som-hi!
0: Ah, ah, ah!
3: Tu te la casques,
0: sí.
3: Doraemon!
0: Ah, ah, ah, ah!
3: Hòstia, ja ves, s'assembla. Oye, molta gent, abans estava parlant amb el Doraemon i ara sembla que s'han espantat una mica, eh?
0: És que els nens s'han anat a dormir.
3: Clar, ja el públic adult...
0: Ja, el públic adult, el Doraemon, els hi surt de tres pobles.
3: Mare meva, pobre Doraemon, eh?
0: Pobre Doraemon.
1: No em fareu plorar al final, eh?
0: Sí, sort que a les 10 canviarem de tema. Un tema molt emocionant.
1: Jo a les 10 plego que he quedat amb una guarra per...
0: Ah, sí?
1: Del Tinder.
0: Ah, del Tinder?
1: Sembla que és trans, però m'és igual.
0: Bueno, i què, que sigui trans?
1: Bueno, jo tinc els meus principis.
0: I quins són els teus principis?
1: I jo no els dic per antena.
0: Ah, vale.
1: I llavors el Cuny em fot bronca, m'entens el que et vull dir?
3: Ara, Doraemon, home.
0: Ai, Doraemon, m'està fent molta gràcia avui, eh? Vinga. I clar, hem d'emplenar temps perquè, clar, com que la gent no et truca, has de dir alguna
1: cosa. Bueno, doncs jo què sé, doncs cardeu alguna merda vostra, jo què sé.
3: Podem fer una broma, si no, d'aquí poc?
0: Vale.
2: 545-6868.
0: Doraemon!
1: Què?
0: Si ara mateix poguessis demanar un desig, què demanaries?
1: Doncs mira, hòstia... És que tot em ve de drogues i diners. Però
0: hòstia,
1: no,
0: Doraemon!
1: És veritat, no, però jo demanaria, i fora conyes, de debò, que aquest any sigui molt bo per tothom. Perquè però... jo sé que les coses van malament al país, i jo doncs demanaria perquè la gent tingués uns millors sous,
0: vale,
1: que les catàstrofes de València i totes aquestes coses s'arreglessin d'una millor forma.
0: Estàs molt ben informat, no, Doraemon?
1: Bueno, jo llegeixo La Vanguardia.
0: Ah, sí? La Vanguardia?
1: Exacte.
0: I quina ràdio escoltes, Doraemon?
1: Los 40 Urban.
0: No!
1: Doraemon, tio!
0: Doraemon, tio! Doraemon! I doncs marxa de l'estudi!
1: Doraemon, cabron!
0: Per favor! Pensava que escoltaves Teletaxi.
1: També. Ah. Però ja no em contestaven perquè a vegades m'accedia molt per telèfon.
0: Home, normal que no t'agafin el telèfon a tu, Doraemon.
3: És que Doraemon tu t'has guanyat, cabron.
0: Per favor.
3: Mare meva.
0: És que, clar, dona gràcies estar aquí amb nosaltres ara mateix, saps?
1: Són l'únic programa que m'heu acceptat, per això estic aquí.
0: A les 10 et cardem al carrer, a mitja hora,
1: eh? Me la pela el rabo.
0: Vale, ningú vol parlar amb el Doraemon.
3: Bueno, però quina barbaritat. A sobre que portem un convidat de fama mundial i la gent no vol parlar amb ell.
0: No. Ah, mira, sí.
1: Ah.
0: Hola.
5: Hola, hola.
0: Hola, qui ets tu?
3: Bona nit.
5: Bona nit. Soc Novita. Doraemon, veig que no has sopat. Vols que et doni el que li doni cada nit a la Sisuka o què?
0: No!
1: Mare meva, però de què estem parlant? A veure, sigues explícit.
5: Pues una miqueta botifarra amb tomàquet.
0: Botifarra amb tomàquet. Molt català, no, Novita?
1: Com a casa,
5: clar,
1: lloc.
5: Clar. Novita català.
1: Novita català. No, fora conyes, com et dius de debò, tu?
5: Oriol.
1: Oriol, i a què et dediques? Què fas a la vida?
5: Pues vinc de les ajudes, del paro, m'empadrono a cases, com fan tots els marroquís.
0: Hòstia, Oriol, semblaves tonto, eh?
1: Mare meva, Oriol, però...
0: No. Vas molt fort, Oriol.
1: No seràs tu el que em vaig trobar l'altre dia a la L1, no? Que em va treure l'iPhone 18. Bueno, perdó, el 19, que jo tinc el més nou, perquè, clar, sóc del futur.
0: Oriol,
5: el flip aquest.
0: Ara, en sèrio, de què treballes, tio?
5: Pues la veritat és que no treballo.
3: En sèrio? Però...
0: O sigui, estàs al paro real.
3: Real que estàs al paro?
5: Sí, sí, 100%.
0: Quan et paguen del paro? Quan es cobra estar en el paro?
5: 1.200.
0: Pues poca broma, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Ni tan mal, eh?
1: Aviam, jo també ho sabia perquè també estic a l'atur.
0: Estàs, o sigui, a l'atur tu,
1: clar,
0: també.
1: Clar, clar, ah, vale, sí, sí, vale, jo també ho sabia. Però molt també bé. Tinc altres ajudes.
0: I Oriol, què fas per embarmatar el temps mentre que estàs a l'atur?
3: Fumar.
5: Pues... Sí, sí, surto amb els col·legues cada dia, els dimecres, els dijous, els divendres, els dissabte...
1: Home, m'està començant a caure molt bé aquest home.
0: Clar, cada dia ha de fer alguna cosa, doncs, amb els col·legues.
1: Ja, però els quartos se t'acaben ràpid, si surts cada dia de festa.
5: Demà surt a la liada.
0: A on, això? A Vic?
3: A Sant Cugat, és?
5: No. A teatre.
0: A teatre, a Sant Cugat, sí. Ah, molt bé.
3: Oye, però, fora conyes, surts tant de festa, per què no, vull dir, que no sóc el teu pare ni res, per què no busques feina o alguna cosa, mentre tal, en comptes de sortir tant de festa?
5: Perquè no renta, no renta, tio.
0: Quants anys tens? Quants anys tens?
5: 22.
0: Tens 22 anys, i amb 22 anys vols estar quant de temps en el paro?
5: El que es pugui.
0: 2 anys, màxim, no són?
5: Sí, por ahí.
0: I mentrestant no vols estudiar alguna cosa, buscar alguna cosa per... No sé, tens 22 anys. No.
3: Jo he de dir una cosa.
0: No té cap pressa, aquest home.
3: Jo no sé si ho fa de broma o no, però fora conyes, joder, que vale, que l'atur està bé per passar un tràngol i tal, però, hòstia, després ens hem de buscar la vida i treballar, no?, una mica, tio.
5: Se'm fa molt cost amunt, tio.
0: Però tu vols ser algú? Tu vols, no sé, tenir un ofici d'aquí uns anys?
5: Jo vull viure com el Doraemon, fumat tot el dia.
0: Hòstia, bueno. Molt de futur aquí, eh?
3: Sí,
0: molt
3: jo, bé, eh? Jo, a veure, que és el que insistim, tampoc volem ser paternalistes, però, joder, si tu vols quadrar un futur i fer les coses bé a la vida, no sé si ho dius de broma de debò, lo de l'atur i tal, però, tio, t'has de buscar una feina, buscar una motivació, saps o no, i sortir endavant. O què creus?
5: Sí, jo crec que sí. No, que és broma, sí que treballo.
0: Ah,
5: sí que
0: treballo a casa, doncs a què treballes?
3: Has tingut 10 minuts.
5: Jo controlo una flota de camions.
0: Una flota de camions.
1: Ojo, i ets camionero.
5: Eh?
3: Ets camionero o no? O portes la flota dels que conduixen?
5: No, només porto la flota. Tinc 70.
0: Ah, tens, sí? Tens 70 camions al teu càrrec. I semblava tonto.
3: Tens 22 anys o ets més gran, cabron?
5: No, tinc 22.
0: Ah, vale.
3: 22 anys portes una flota de 70 camions? Que és l'empresa del pare o alguna cosa?
0: Si o sigui, de no cardar res
5: només ser... treballem autònoms. Jo sóc un autònom i treballo tot amb autònoms.
0: Ah, vale. Molt bé, perfecte.
1: Aquest home passa droga, eh? A mi se'm fa molt raro, això dels 70
5: sí.
1: camions.
5: Sí, jo carrego droga al Mercamadrid i la porto cap aquí, cap a Barcelona.
1: Clar.
5: I bueno, em paguen 1.000 euros el viatge.
0: Ja està. Vinga, Oriol, sí. Que vagi bé.
3: Ens ha vacil·lat massa.
0: Sí, aquest, bueno... No, és que anava de risses i, sincerament, gràcia ja. La té el cul.
3: Jo una broma ràpida mola, però, bro, després digue'ns la veritat, que clar. Estem parlant amb vosaltres i volem conèixer-vos més, saps?
0: Bueno, va, que farem una broma telefònica.
3: Vamos.
2: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: passen coses com aquesta.
1: Me cago en la puta mare de puta merda de música i de tot el que esteu venent, eh? Me cago en la puta.
2: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Bona, todos quieren conguitos.
1: Conguitos, hòstia, ja no, es fabriquen encara bon, els conguitos?
2: Sí, no?
1: Sí?
2: Home, jo espero que sí.
1: Jo no era molt fan, m'agradaven els blancs, t'he de dir.
2: No, a mi m'agraden els negres, normal. Els conguitos.
1: Mare de Déu. És que aquí diem unes coses que fora de context estem acabats, eh? Bueno, en fi. Sí.
2: És que la veritat és que no es pot dir res.
1: No.
2: La veritat, anem a fer una broma, va. Anem a fer una broma.
1: Anem a fer una broma on el protagonisme serà un gos.
2: Un gos?
1: El gos es diu Max.
3: Pou!
1: Així que res, anem a trucar a la Marina Casas, que és la nòvia de la persona que demana aquesta broma, d'acord? El tio ens diu que ara està al gimnàs i que té un gos que es diu Max. Aquest gos s'ha escapat moltes vegades de casa i ha tingut ja molts problemes. Llavors jo faré passar per policia i diré que aquest gos ha mossegat a un nen petit i que ens ha donat el número un veí, perquè ja tothom coneix el Max i la Marina i tot el rotllo. I, bueno, doncs anem a veure com es desespera i li direm que no pot veure el gos fins d'aquí un temps.
2: Pobre Max. Ai.
1: Para.
4: Hola.
1: Hola, parlo amb la senyoreta Marina.
4: Sí.
1: Què tal, com estàs? Soc de la policia local de Santa Eulàlia de Ronsarà. Com estàs?
4: Ostres, què ha passat?
1: Vale, si us plau, et demano que no t'espantis, vale, però em pots confirmar, si us plau, que el teu gos es diu Max?
4: Ai, ai, l'han atropellat, no em diguis això.
1: Aviam, no l'han atropellat, en aquest cas no. Ja sabem que tu has tingut més problemes, no?, amb el Max, amb el teu gos hi ha hagut més problemes, que s'ha escapat i coses així, oi? M'han comentat els veïns.
4: Sí, sí, vale, sí, sí.
1: El tema és que, efectivament, s'ha tornat a escapar i, bueno, ja ha mossegat la cama a una nena de 3 anys.
4: Què dius?
1: Sí. Sí, l'ha mossegat molt fort. De fet, li ha obert. Li ha obert una ferideta i tot, sí, pobra. Era una nena molt...
4: És broma?
1: No.
4: Llavors,
1: és això.
4: Què em dius? És que mai ha fet... O sigui, bueno, és que mai ha fet això.
1: Bueno, ja moltes vegades mai han fet això.
4: Sí, ai, Déu
1: meu.
4: Gos,
1: és el teu gos que, bueno, que li falta com la cua i tal, no? És, ens ho confirmes?
4: Sí, és el meu gos.
1: Ja. Doncs això, el tenim retingut ara mateix el gos, vale? a la zona de control d'animals de la policia, i ara mateix doncs tampoc podràs veure'l fins d'aquí un dia o dos, que li fem les proves pertinents.
4: Què dius?
1: Sí, perquè, bueno, això que ha fet és una mica bèstia i bueno, llavors ja haurem de fer les proves, haurem de portar un veterinari...
4: Déu meu, però escolta'm una cosa, però sí. La nena com està? Vull dir, que té una ferida gran o com...
1: Té una ferida i ara s'ha trobat una mica malament. Per tant, és això que et truco per si em pots avançar informació de si el teu gos té alguna malaltia, té alguna cosa, perquè... Clar,
4: no.
1: Ja.
4: No té cap malaltia, està vacunat de tot...
1: Ja.
4: Està tot en regla. No, ja. I no és un gos que mai hagi fet això, al contrari.
1: La llei dels animals cada cop es posa més estricta, vale? I llavors, clar, hem de tenir-ho retingut, hem de fer les proves. Quants anys té el Max?
4: Ara... Espera, 4 o 5.
1: Hòstia puta, és que és edat avançada. Me cago en la leche. Hòstia, tio, pensava que era més
4: jove.
1: Què
4: vols dir?
1: No m'ho puc creure. Que a partir de certes edats és molt complicat la gestió, eh?
4: No em diguis això, és una broma, molt... no?
1: No. A partir de certes edats...
4: No, és una broma,
1: No. No, jo et deixaré que el vegis, vale? Però, bueno, encara ens hem de confirmar tot, hem de veure com queda la nena, però la llei s'ha posat molt estricta.
4: Sobretot però la nena, ens... però puc saber qui... Però això, aviam, però una
1: jo no,
4: cosa...
1: Tinc, jo, ara, la nena se l'han portat a fer les
4: sí,
1: proves
4: però...
1: i tal. La nena estava plorant amb una ferida on que hi ha sang i no estava molt bé. Llavors, doncs, per això se l'han portat a fer proves i jo ara sóc el que li estic informant de la policia respecte a la seva mascota, al Max. Vale? I en com està el tema. Vostè m'ha dit que té de 4 a 5 anys, llavors les proves seran bastant més fortes i encara jo intentaré ajudar-li perquè m'està fent una mica pena tota la situació i m'està dient que mai s'ha portat malament. Però hi ha moltes vegades que s'ha hagut de sacrificar el gos, també. I això no és,
4: això no és mentida,
1: i això li dic de debò.
4: No, ara, ja, però ara...
1: Intentarem que tot vagi bé. No es preocupi, intentarem que tot vagi bé. Vale? Hem intentat contactar amb la seva parella. El seu número me l'ha passat una veïna, per això li dic... em pot confirmar que la seva parella és el Rubén?
4: Sí, és ell.
1: Vale, doncs d'aquí un parell de dies els tornarem a trucar perquè vinguin a veure el Max i bueno, i li donarem els resultats.
4: No podria passar ara un moment.
1: No fem excepcions en aquest sentit, no fem excepcions, perquè som els primers que a nosaltres ens fa molta pena, jo també tinc dues mascotes i no, som molt estrictes amb això. Vale?
4: Però, Però no, no, no l'han de per què sacrificar. Vull dir, per sacrificar-lo ha d'haver-hi una denúncia. Entenc que han denunciat.
1: Ja, jo per això li estic avisant, de que no és 100%, però, bueno, no, no estava molt content, molt contenta la mare, de la criatura.
4: Però la mare puc saber qui és per parlar amb ella.
1: No ho sé amb certesa. Ja intentarem després fer-los connectar i a veure si, no sé si és veïna vostra o no, no ho sé, intentarem parlar del tema, però, bueno, és greu, és greu. Bueno, vale. Marina. Marina.
4: Sí.
1: Si us plau, no ploris, vale? No ploris, perquè efectivament això és una broma telefònica. Estàs a Flash FM!
4: No, no, no.
2: Marina,
4: no,
2: estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
1: Marina.
4: És broma, és broma.
2: Sí, sí, estàs en directe al Flash Urban, Marina.
4: M'acabo d'anar al gimnàs, per això, perquè ho estava passant fatal, eh?
2: No, Marina, per favor.
1: Aviam, és normal. Clar, és que això ha estat el Rubén, que ens ho ha demanat que ens passéssim,
2: eh? Vaya novio que tens, Marina, per
1: vaya,
2: favor, eh?
1: Vaya peste de novio.
4: El mato, mora meva. Quina vergonya. Bueno, hola, què tal?
2: Hola, t'està escoltant el Rubén ara mateix per la ràdio, digue-li alguna cosa.
4: Sí, no, és que Rubén, tio, et mato, però què fas? Nena, t'has de gimnàs, estàs super espantada, mare meva, el mato. Ja és que li tornaré, ja gràcia.
1: No, no, mira, el tio em posa, ara, quan ja t'hem dit que era broma, diu, cortat ja la broma, però si l'acabem de tallar abans que m'ho diguessis, cabron. I diu, ja, ja, ja, pobre, sí, pobre.
2: Sí, pobre, clar.
1: Avui el tio dorm al sofà, eh? Dorm al sofà, eh?
4: Pobre de mi.
2: Ai, Marina, que no ha passat res. En Max està perfecte, està a casa teva esperant-te, pobret.
1: Sí, ens ha enviat una foto, és bastant mono, eh?
2: Ai, el Max, és supermono. És impossible que et faci mal a algú, per favor.
1: És la risa, eh?
2: Sí.
4: És molt cuqui, a sobre no té cua, així és molt bo, és que mai hemos anat a ningú, està flipant.
1: Oye, a mi, més que el gos, el que em fa pena és que li hem tallat la seva rutina de què, de glúteos o què tocava avui?
2: És clar.
4: Avui tocava
2: quadriceps. Ui, deus estar fuertota, Marina.
1: Com el vinagre.
2: Per favor.
4: Bueno, no, estem començant un altre cop, després d'un paron. Però
2: molt
4: sí,
2: bé,
4: sí.
2: Nova etapa.
4: Estem a tope.
2: Molt bé, Marina, doncs moltes gràcies, guapa. Ai. Que vagi bé.
4: Bueno, res.
1: Vinga, reina, passeu bé, ciao.
2: Déu-n'hi-do, la Marina, ho ha passat molt malament, eh?
1: Collons, però us passeu moltíssim, no, amb aquesta broma?
2: Doncs sí, Doraemon, però et diré una cosa, Doraemon.
1: A veure, què?
2: Abans de marxar a les 10 et tocarà a tu...
1: Què?
2: ...fer una broma...
1: Mare de Déu.
2: ...a un restaurant català.
1: Ah, com es diu?
2: La Forastera, mira com tu.
1: Ah, es diu La Forastera?
2: Sí.
1: Clar, així li dic jo a les pilinguis.
2: Per favor!
1: És que són totes sudaques.
3: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68. Flash.

0: és la villa del Ryan Castro i el Capo, al Flash Urban. D'aquí 10 minuts ja marxa el Doraemon, Doraemon?
1: Sí, quines ganes, eh? A veure si follo aquesta nit, que tinc una cita.
2: Buah, per favor, Doraemon, només penses en lo mateix, tio.
1: Home, és que aquí de dues veritat, hores tancat, que no puc ni fumar ni fer-me un cubata, sou uns cabrons.
0: Jo t'anava a dir, t'ho has passat bé avui?
1: Aviam.
0: Sembla ser que no, no?
1: No, he de dir que m'ha agradat perquè m'heu deixat dir tot el que volia i el que penso.
2: Bueno,
1: i m'agrada que hi hagi un programa que doni espai a això, saps o no?
2: Molt bé, Doraemon.
1: Està molt bé.
0: Escolta, una cosa, abans de marxar, dues coses et queden per fer.
1: Aviam.
0: Una, que és fer una broma telefònica.
1: Collons.
0: I l'altra, que és cantar-nos una cançó que ens has preparat, eh, Doraemon?
1: He preparat un tema, és veritat.
0: Ah, sí?
1: Està força guapo.
0: Perfecte.
1: I és denúncia social.
0: Ah, molt bé. Abans, però, anem a trucar a un restaurant de Lleida que es diu La Forastera, que és de menjar català.
1: Collons, com m'agraden unes bones pilotes a la cara.
0: Eh que sí?
1: Clar.
0: Molt bé, ens hem entès. Doncs vinga, Doraemon, què diràs a La Forastera?
1: Doncs diré, bàsicament, que sóc una persona normal però que tinc un càncer de laringe.
0: Per favor.
1: I que per això parlo així.
0: Ai, Doraemon.
1: Aleshores és per veure la reacció de la persona.
0: D'acord. Doncs vinga, anem a trucar al restaurant La Forastera de Lleida.
1: Puta Doraemon. Ui. Oh.
0: Ai.
1: Potser ha tancat per cucaratxes.
0: Ah, doncs pues poca broma.
1: A veure, si ens agafa ara.
0: A veure, ara. Si no haurem d'anar a canviar de restaurant, Doraemon.
1: No passa res. Hi ha restaurants com fuets.
0: No, eh?
1: Haurem de canviar un altre.
0: Sí.
1: La Forastera. M'agradava el nom per això, eh?
0: A mi també.
1: Estava guapo.
0: Sí. Està bé, La Forastera.
1: La.
0: Tere.
1: Escolta, m'hauríeu de pagar per copyright, no, amb aquesta cançó?
0: Per què?
1: No la pares de posar, dona'm uns quartos per porros.
0: Home, ja que has vingut, doncs mira.
1: Clar, m'heu fet un homenatge, no, com qui diu.
0: He trobat un altre restaurant, de Lleida, català.
1: Com es diu?
0: Quimo.
1: Ah, Quimo.
0: Mm-hmm.
1: El Quimo, un grande. Aquest va perdre els calés de la universitat de la seva filla, la traga perres amb mi.
0: Ah, sí?
1: El Quimo, que és el ludòpata del poble.
0: Ah, sí?
1: Tothom el coneix.
0: Dios.
1: Com es diu?
0: Quimo.
1: És un bar o un restaurant?
0: Un restaurant. Tapes catalanes.
1: Collons.
3: Lo sentimos. El número al que llama no está disponible en estos momentos.
0: No.
3: Por favor.
1: Sembla que ningú vol treballar a aquestes hores, eh?
0: Doncs canviarem de ciutat.
1: Ah, cap on anem?
0: Anem a Tarragona.
1: Déu-n'hi-do.
0: Restaurant Les Coques.
1: Mare meva. Tinc moltes preguntes.
0: Sabia que t'agradaria aquest nom.
1: La veritat és que sí. A més, no escatimen, perquè no tenen una, tenen moltes i això m'agrada.
0: Clar, tenen una bona selecció.
1: Tu saps com carda el gegant amb aquest cos que té?
0: Com?
1: Amb la bola de grassa que és tot el dia.
0: De 3 en 3, no?
1: Clar, no para. I mira la seva mare. Pum, morta.
4: Hola, La Coca, buena noche, diga.
1: Hola, bona nit.
4: Dígame, señor.
1: Hola, és per fer...
4: Dígame.
1: Perdona, és per fer una reserva.
5: No, és que una cosa...

0: No podem, aquí no podem tornar a trucar, bro. Sí, sí. No, no, ens han pillat, Miquel.
1: No ens han pillat.
0: Bueno, ja,
1: bueno, és que ens ha escapat el riure de la coca una noche.
0: Però no pots riure, que el Doraemon, si no... Escolta, Miquel, que em fa riure, para.
1: Ja, ja, perdó. No, saps que se m'ha escapat el riure.
0: Tenen tant els ulls, perquè si no, és que em sortirà el riure, me cago en la puta.
1: Ha sigut molt bo. Tornem a trucar a les coques de Tarragona.
0: Oh, va, per favor.
2: Coques, d'ànim.
0: Hola, bona nit, perdona, que s'ha tallat abans el telèfon. Sí. Què tal?
2: Perdó?
0: Era per fer una reserva per aquest divendres.

0: No patiu.
1: Perdona, és que tinc càncer de laringe.
0: Sí.
1: I no parlo molt bé, perdona. Llavors em confirmes. Per sis persones.
0: Sis persones pel divendres. En quin nom us poso?
1: A nom de Doraemon, si pot ser. Si pot ser. Així em diuen els meus amics.
0: Sí, bueno.
1: Aleshores, perdona, quin és el plat estrella? És per comentar-ho.
0: Podeu consultar la nostra carta i menús al web. Va. Ara estem en un moment que tenim el restaurant ple i no tinc dos minutets.
1: Perdona.
0: Si voleu consultar, a quina hora us poso?
1: A les 9, a 9:45 va bé.
0: 9:45? Vinga.
1: Vale. I una li volia dir que gràcies per respectar-me allò de la veu, que últimament ningú me'n pren en sèrio.
0: Molt bé, doncs vinga.
1: Estic molt agraït. Moltes
0: adeu,
1: gràcies.
0: Adeu.
2: Tens una cita aquest divendres a Tarragona.
1: Doraemon, no has dit que era broma.
2: Clar, Doraemon. Has dit que era broma.
1: No, és que potser hi vaig de veritat.
2: Ah.
1: M'ha caigut molt bé el senyor.
2: Però has de dir que ets el Doraemon, eh?
1: Bueno, i tant.
2: I que estàs malalt.
1: Jo m'ha agradat més la trucada de la tia que la del maromo aquest.
2: Sí. Llàstima que ens ha penjat la senyora.
1: Ha sigut bastant risa, sí.
2: Hola, bona nit.
1: Ai, Dios
3: mío. Hola, bona nit. Mos podries parar una cançó?
2: No.
1: Aquí no es demanen cançons, ties.
2: Vols parar amb el Doraemon?
3: Sí.
2: Doncs digue-li al Doraemon.
1: Hola, fresques, què tal?
4: Hola, què tal?
3: Jo vull anar de bola de drac.
1: Baixeu la ràdio, noies, que si no, no podem parlar.
2: És que heu de baixar-lo. Què dius?
1: Bola
4: de drac, un paixeta.
1: Ah, bola de drac.
2: Doncs pues no, avui tenim el Doraemon.
1: Jo tenia un club de travestis, de drag queens, que es deia Bola de Drac.
2: Ah, sí?
1: Clar, sempre hi anava, els divendres.
2: Bueno, va, Doraemon, abans de marxar, ens has cantat una cançó, eh?
1: Sí, he preparat un tema curtet.
2: Vale.
1: Aviam què us sembles, perquè ara estic a Barcelona i
2: vale.
1: No puc més amb els lloguers.
2: No.
1: I estic molt cardat, perquè
2: no.
1: És tot caríssim a Barcelona.
2: No.
1: Jo no ho sabia.
2: Doncs vinga, estàs preparat?
1: Vinga, som-hi. Dedicat a totes les putetes de Catalunya.
2: Doraemon, per favor!
1: A Doraemon, home. Hola, mama, estic a la ràdio. Escolta això.

0: Pedro Sánchez, hijo de puta.
1: No, Raimon, no, Raimon, no. Por favor. La veritat, eh? Ara que ja marxaves... gràcies per visitar-nos, Doraemon.
0: Gràcies a vosaltres. M'ho he passat molt bé, nois.
1: Me n'alegro.
0: Que vagi molt bé.
1: Vinga, maco.
0: Adéu, Doraemon.
1: Adéu, adéu, adéu. Flash FM. Són les 10.

8 a 11. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres. Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: És Lucho RK, això es diu Aire, a través del Flash Urban, per començar aquesta nova hora.
1: Sí, Aire, que li hem donat al Doraemon, que ja ha pirat el tio, eh?
0: Bé, ja ha marxat el Doraemon.
1: És que ens ha caigut bé, però era molt intens, jo crec, no? El fill de puta...
0: Sí, sí, ha xuclat molta energia el Doraemon avui, eh?
1: Aquest no ve al sopar de Nadal del Flash Urban.
0: No, et dic que no.
1: Aquest no el portem.
0: Les 10 i 3 minuts, nova hora en marxa. Atenció, perquè canviem de tema ara mateix. I anem a preguntar.
1: A veure...
0: T'has gravat mai plorant?
1: Hòstia.
0: Sí o no?
1: És que tot ve de que el Miquel i jo tenim un debat amb aquest tema, i és que jo crec que la gent que ho fa a mi em dona mala espina, tio.
0: Hi ha gent que a vegades penja, sobretot quan ho pengen a xarxes, de sí. Que estan plorant. I dona molt mal rotllo que tu prèviament t'has agafat una càmera i t'has gravat que no, estàs plorant.
1: I molts
0: saps?
1: Cops has agafat la càmera, has posat un trípode, t'has posat il·luminació perquè et gravi millor el llum i tot el rotllo.
0: Sí.
1: Jo ho sento molt. Què passa, que prolongues el lloro o com va? És que clar, és una mica bèstia.
0: O has hagut d'enviar un missatge, un vídeo per WhatsApp a algú al qual que has acabat plorant.
1: Exacte. És que, joder.
0: Per tant, el que anem a preguntar és, t'has gravat mai plorant? Per què ho has fet? Si ho has pensat prèviament que t'havies de gravar per plorar?
1: Sí.
0: O si has rebut mai tu un vídeo d'alguna persona plorant i què has pensat llavors?
1: Exacte.
0: Saps?
1: I si no també, si no t'has gravat o no has rebut cap vídeo, què penses tu d'aquesta gent que es grava plorant i penja un contingut a xarxes o que li envia algú a una ex o un ex per fer pena? Hi ha molts tipus de plors per enviar-se vídeos, sí.
0: Doncs vinga, va, tenim el telèfon disponible. A partir d'aquí ja pots trucar, va.
2: 93 545 68 68.
0: T'has gravat mai plorant? T'han enviat mai un missatge, un vídeo al qual la persona estava plorant? Què penses de la gent que es grava plorant? Vinga.
1: De cap.
0: Hola, bona nit.
1: Epa. Aquest no li agrada, que plori la gent.
0: Potser ja estava plorant, ja.
1: Sí.
0: Ja estava plorant.
1: Se viene lloradito de casa, eh?
0: Sí que és veritat que hi ha molta gent que li costa molt poc posar-se a plorar, o hi ha gent que li costa molt posar-se a plorar. És depèn dels sentiments de cadascú.
1: Sí, sí, sí, a mi em passa que no ploro quasi mai, però de sobte ploro amb qualsevol tonteria, saps o no? Vaig plorar amb Pinocho.
0: Vas plorar amb Pinocho?
1: Sí, o... però la nova, la de Guillermo del Toro, em va fer molta pena, bro.
0: Ah, sí?
1: Mare meva.
0: Hola.
1: Madalena.
3: Hola, bona nit.
0: Dios, la que faltava.
1: Hòstia puta.
0: Per què rius?
1: Sara, vaya bruixa, piruixa,
3: eh? Perquè... Os habéis quedado con
0: mi chico. Sí, la veritat és que sí, Sara, la veritat.
3: Hòstia, tronco, Tomás, acabarás con la garganta, con la laringe...
1: Como la tuya, la garganta profunda, Sara.
3: Sí, sí, pero yo es de fumar, no de... En Doraemon,
0: no de fer del Doraemon.
1: Si yo de las dos, encima fumo también, o sea, imagínate.
0: Sara!
3: Ai, que boníssimos. A sus pies, maestros.
0: Molt bé, molt bé, Sara, per favor. A veure, Sara, tu has plorat mai?
3: Però com sabeu que sóc la Sara?
1: Va, Sara, perquè tienes una voz de puta loca que no se te ve des de casa.
0: Ets irreconeixible.
3: Que cabrón.
1: Va, Sara, digue'ns si algun cop has plorat i t'has gravat, per fer-ho.
3: A mi, jo he plorat moltíssimes vegades, sí. Però mai m'he gravat, estamos locos o qué ni...
0: Bueno, és que hi ha gent que ho fa, hi ha gent que... Sí, que sí que estàs loca.
1: M'agrada que
0: sí que estàs
1: la Sara digui, estamos locos o qué.
0: No, és que ho està, però bueno.
1: Tu sí.
3: No estamos locos. No, no, en serio, que és que... Anem a veure, però...
0: Tu què penses de la gent que...
3: Es... L'enteniment.
0: Tu què penses de la gent que es grava plorant?
3: No, és que no... Estan flipats o...
1: Sí, sí, segurament sí, Sara.
3: O estar per fer un càsting, per ser actor o actriz o...
0: Tu has rebut mai un missatge, un WhatsApp o a través d'Insta d'alguna persona plorant?
3: Jo no.
0: Un vídeo?
3: No, en serio que no. Jo he vist molta gent plorar.
1: Vale, però per xarxes no has vist mai un influencer o un TikToker o algú d'això, Sara, mai? No has vist res?
3: No, en serio, no sabien que existia això.
1: S'espanta, quan li fem preguntes normals, és com, bueno, calma.
0: Bueno, hi ha TikTokers que a vegades pengen vídeos que acaben plorant i ho pengen a xarxes.
1: No vull dir noms, Lola Lolita.
0: Exacte.
3: Bueno, no sé, no... Però és que, jo què sé, plorant o rient o follant, no sé, és que...
0: Bueno,
3: vamos, estamos locos o qué?
0: Vale, guapa, vinga, que vagi bé.
3: Locomotivau.
1: Vinga, Sara, adéu.
0: Adéu. Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius tu?
1: Què tal?
4: Jo em dic Mohamed.
0: Moja, des d'on ens truques?
4: Des de Vic.
0: Molt bé, Moja, tu t'has plorat... T'has gravat mai plorant?
4: No, jo mai m'he gravat plorant. Pot tenir una mica de Quantum, que gravava plorant.
1: A veure, repeteix perdó, Moja, que no t'he entès molt bé.
4: Tenia un amic que quan estava trist m'enviava vídeos mentre plorava.
0: I per què ho feia?
1: Hòstia.
4: No sé, es diu Quantum, i plorava, tipo, em diu, soc estic trist, i m'enviava un vídeo plorant. Aquest amic meu li agraden els homes, al igual que jo.
0: Vale.
1: Vale.
4: I suposo que era per fer-me pena.
1: Però vull dir, en quin sentit fer-te pena?
0: No et donava mal rotllo?
4: Amb una miqueta de mal rotllo em donava, perquè plorava per mi.
0: Plorava perquè estava enamorat de tu.
1: Vale, o sigui, sí, el context és que... Vídeos. Perdona, el context, perquè ho entenem del tot. El context és els dos sou gais, us agraden els tios, i tu creus que ell estava pillat de tu i que també va vídeos plorant perquè sentissis tendresa o llàstima, o com va?
4: Sí, d'alguna manera, jo tampoc ho vaig entendre gaire bé. Aquest amic meu fa molt que no el veig ja.
1: Vale.
4: Però va ser alguna cosa així similar, que era que es va declarar un dia, ja portava temps de fer això. Vale. Va declarar, va passar uns dos mesos i em va escriure, em va enviar vídeos plorant, em diu, estic malament i tal. No li vaig donar molt cas, perquè era un home mal rotllo, això, no?
0: Home,
4: no,
0: la veritat és que sí, sí, sí.
4: I, bueno, doncs ja està.
0: I des de llavors? Opino,
4: no s'hauria de fer això.
0: Li vas donar encara més carbasses, des de llavors, quan te va enviar sí. vídeos plorant?
4: No, no, jo vaig bloquejar, home.
0: I ja es va acabar tot.
4: Es va acabar ja, sí, sí, això em va donar molt mal rotllo, sí, em va fer fàstic, de fet.
0: Home, és que hi ha quan vídeos de gent plorant i ho pengen a xarxes, dona molt mal rotllo.
4: Dona cringe.
0: Sí.
1: A més, la gent que vol conquerir algun amor o algun amor que no és correcte...
0: Així no es fa.
1: Amb pena?
4: No es fa,
1: ja sigui un plor no. O missatges de... Bueno, pensava que nuestro... És en plan, calma!
0: Així no,
1: així no es fa, hòstia.
4: No, no, així no, tio. Bueno, moltes gràcies, vagi bé, nois.
0: Adéu, moja, que tens pressa, eh? Adéu. Vinga, adéu.
1: S'estava cagant a sobre.
0: Jo crec que sí, el moja. Doncs vinga, t'has gravat mai plorant, sí o no?
2: 93 545 68 68.
0: Estaria bé que si algú mai ho ha fet, algun noi o una noia que s'hagi gravat mai plorant, i ho hagi enviat després, o ho tingui per ell o per ella, que expliqui per què ho fa, o sigui, a quin motiu hi ha
1: exacte.
0: En el fons pel qual li ha sortit fer-ho, saps?
1: T'ha sortit de dins, o si no, doncs directament ens dius què opines d'aquests influencers o persones que ho fan.
0: Hola. Ai, pensava que hi havia algú.
1: Està plorant, és un plor de robot.
0: Ho diu en plora.
1: No, pareu. Ploreu,
0: no.
1: Ploreu.
0: No. El telèfon està disponible, eh? 93-545-6868. I si us fa vergonya dir-ho, no fa falta que digueu el vostre nom, eh? Només faltaria.
1: Ah, no, exacte. Mira, aprofitant de dir vergonya del nom, anem a recordar que d'aquí uns dies, el divendres, a partir de les 10, també tenim les confessions Flash Urban.
0: Sí.
1: La gent ens pot enviar confessions al número de WhatsApp 699-69-69-69 i ens dieu alguna coseta secreta que no heu dit mai i que voleu que llegim en directe el divendres, repeteixo.
0: Doncs vinga, si vols enviar una confessió anònima, ens envies un WhatsApp.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Hola, bona nit.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Em dic Miquel.
0: Miquel, des d'on ens truques?
5: Mira, ara mateix estic a una sauna.
0: A una sauna.
1: A veure...
0: I tens cobertura en una sauna, Miquel?
5: Una miqueta.
1: Però explica'ns per què estàs en una sauna. Vull dir, ens estàs vacil·lant o no? Digues, ves de cara, tio.
5: No, t'ho prometo, no escoltes la suor.
1: Va,
0: no, la suor no s'escolta. Oh,
1: que ràbia aquesta penya que es fa la graciosa sí. I no té ni puta gràcia, tio. T'ho juro, em fa molta ràbia.
5: Una cosa.
0: Què et passa, Miquel?
5: Que voleu venir.
0: Doncs pues la veritat és que no.
1: No.
0: Perquè si anem sabem que ens avorrirem amb tu, perquè fas una gràcia de merda.
1: Sí, jo millor no vaig, perquè és que si no, nano, mare meva, eh? És que, buf, la colleja era gorda, la que
0: sí,
1: et cardava.
5: Miquel, sóc el seu pare.
1: Sí, a sobre, un altre que va de pare.
0: Però una cosa, no facis, no vulguis anar de graciós, perquè no tens gràcia, vale, guapo?
5: Volia fer un saludo a l'Atleti Vilafranca. No, home.
0: Vinga, adéu.
1: Mare meva, bro, aquesta gent, què li passa? Que ens fan molta ràbia, de debò,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, perquè destrossen el programa, sincerament.
1: Sí.
0: Perquè van a fer aquí a Gràcia, es volen riure de nosaltres, que està molt bé que es volguin riure de nosaltres, però d'aquesta manera no, saps?
1: A més, aniran demà al cole dient, tu, bro, mira el que hicimos ayer. I és una puta merda. Mola molt més que feu una cosa guai, que tingueu una conversa en directe amb nosaltres, que demaneu una broma, que sigueu simpàtics, això sí que mola. Però, en canvi, que truqueu per dir, puta polla, tal, és una merda.
0: Una merda. Vinga, va, que tenim el telèfon obert, el 935456868. Has esfocat bé? Sí?
1: Per favor!
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
6: Para todos esos amores que dicen ser perdidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada. El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com. Flash FM, emissora col·laborativa.
0: Andorra. Flash FM 93.8. Flash FM. La...

0: La música que t'agrada sona
1: Flash.
0: Flash FM. Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Es diu Ojos Brujos, aquesta del Glenn i l'Omar Cours, que són a través del Flash Urban. Les 10 i 22 minuts.
1: Ui.
0: Les 22 i 22.
1: Besito a la pantalla, va. A veure.
0: Vinga. Avui estem parlant sobre si us heu gravat mai plorant o si heu rebut mai un vídeo d'algú plorant per vosaltres.
1: Exacte, i si no us ha passat mai, doncs què penseu d'aquests influencers o aquestes persones que sí que ho fan, que es graven, col·loquen la càmera, es graven plorant i decideixen penjar el vídeo.
0: Fan tot expressament, perquè la gent vegi que està plorant i que ho està passant malament.
1: És que millor callo perquè, mare meva, eh?
0: Bueno, hi ha molta gent que ho fa, que ha de gravar-se plorant. I no us amagueu, sinó, si ho voleu fer, ho voleu compartir-ho i no voleu dir qui sou, doncs no passa res.
1: I escolta, que aquí ens sembla estrany i tal, però que aquí ho respectem tot, eh? A veure, que si ho feu i tal, mira...
0: I tant de bo truqui una persona que ho faci, bàsicament perquè també volem saber el motiu per què ho ha fet, saps?
1: Compartir l'experiència, potser el psicòleg li ha dit que ho faci, hi ha vegades que, jo què sé... No ho crec, però...
0: Vinga, aquest és el telèfon, perquè podeu trucar ara mateix, va.
2: 93 545 68 68.
0: O perquè pugueu opinar sobre la gent que es grava plorant perquè ho fa, si us sembla bé o no us sembla bé. Jo, sincerament, ho trobo una mica de cringe. Vull dir, em dona molt mal rotllo. No, és com que, saps?
1: És raro.
0: I encara, a més, si ho penges.
1: Sí.
0: Sí, encara més per demostrar-ho, que ho estàs malament.
1: Sí, hi ha gent que el que sí que es fa és com que es grava... per plorar, ho guarda a la galeria i després, al cap d'uns mesos, quan ha millorat la seva vida, fa un recap de vídeos, comença perquè estava pels que estava plorant i després com que surt feliç, com que dice, uah, hace mucho estaba mal y ahora mirad, me estoy bien.
0: Però això perquè es quedi amb tu, vale, però després per compartir-ho amb xarxes. No sé, que cadascú comparteixi el que vulgui.
1: És que el món de les xarxes és Black Mirror, ens estem anant a la peste, bàsicament.
0: Literal, eh? Aquest és el telèfon, que ningú truca.
2: 93 545 68 68.
0: La gent està plorant.
1: Està plorant i per això no truquen, eh?
0: Està tothom plorant i per això no truquen.
1: Venga, llame ahora y coméntenos qué opina usted del tema de plorar davant de la pantalla.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola, bona nit.
0: Hola, la ràdio.
1: Baixa el volum de la ràdio.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola. Hola, ara. Com et dius?
4: Eric.
0: Eric, des d'on ens truques?
4: Des de Torrelavit.
0: Des d'on?
4: Torrelavit.
0: Molt bé. Baixa'm el volum de la ràdio, Eric, sisplau, és que si no, no ens escoltem
4: sí,
0: bé.
4: Perdó.
0: T'has gravat mai plorant?
4: No, no.
0: No. I tu has rebut mai algun vídeo d'algú plorant?
4: No, no, mai he rebut un vídeo.
1: I què opines?
4: Bueno, pues, que no opino gaire bé.
1: Home, opina alguna cosa del tema. O sigui, què penses d'aquests influencers que es graven plorant, pengen el vídeo... Dona'ns, mullat una mica, va.
0: Eric. Eric.
1: Ei, tio.
0: Eric, estàs plorant?
1: Oh. És que crec que està al cotxe i potser s'ha tallat la cobertura. Eric,
0: jo crec
1: ara...
0: Que, jo crec que s'ha posat a plorar.
4: Estic al cotxe.
0: Ah, vale. Bueno, doncs què opines d'aquesta gent?
4: Pues això, que ho fan per tenir visites.
0: Que ho fan perquè la gent miri els seus vídeos.
1: Doncs estic d'acord, eh?
5: Fan una mica de pena.
0: Fan pena, però no la pena que volen donar, sinó la pena del ridícul que estan fent, no?
4: Exactament.
0: Vale.
1: Pena de vergonya aliena, no? No pena de llàstima.
4: Sí, sí. Això.
0: Molt
5: vergüenza.
0: Bé. Vergüenza ajena.
1: Ben dit.
0: I de la gent que ja no ho pinja a xarxa, sinó que ho envia a persones privades per WhatsApp de vídeos plorant.
4: Bueno, això ja fes el que vulguis. Si és privat...
1: Clar, és com lo de... Sí, rotllo, amb una exparella... Del pal, mira, estoy llorando. Cuidao, eh?
4: Bueno, això ja, si ja no són parella, ho fan una mica per a veure si poden tornar, però jo opino que, bueno, també que no ho haurien de fer.
0: És que demanar de tornar fent-ho d'aquesta manera...
4: Sí, canvia... sí, una mica estrany.
0: Canvia d'estratègia, almenys, no?
1: Així no se piden les coses, des de luego.
0: No sé, bueno. Eric, tu què treballes?
4: Jo no, jo tinc 14 anys.
0: Que tens 14 anys?
1: És conya?
4: Sí, sí.
0: Però quina veu tens amb 14 anys?
4: Sí, sí.
1: Sembla el Doraemon, no?, amb aquesta veu de carajillero, joder.
0: Bueno, Eric, doncs t'haurem de penjar perquè tens 14 anys.
1: Sí, tio. Però que vagi molt bé la vida.
0: Adéu, maco.
4: Igualment.
0: Adéu, Eric, que vagi bé.
2: 93 545 68 68.
0: Però bueno, també estava escoltant l'opinió d'un nen de 14 anys.
1: Una opinió molt més madura que la de qualsevol oient mitjà de l'Urban, eh?
0: Sí, i a més de qualsevol persona que es grava plorant, saps?
1: Pues sí, perquè mare de Déu.
0: T'ho imagines?
1: El dia que jo pengi aquest vídeo em dius què em passa, eh? I em dius de Tomàs, a veure què et passa. És això.
0: Posa't a plorar.
6: I clar, no sé, pensava que, hòstia, que em respectaríeu, però al final no és així.
0: Putes. Hola, totes. Bona nit.
6: Putes totes.
7: Hola, bona nit.
0: Hola, guapa, com et dius?
1: Sí, reina.
7: Ariadna.
0: Des d'on ens truques, Cari?
7: Des de Sant Fost a Can Centelles.
0: Ah, perfecte.
1: Súper, ja, ja anirem.
0: Ariadna, tu t'has gravat mai plorant, tia?
7: Mira, jo he de dir que no, però sí que és veritat que me'n recordo d'una època que era com molt habitual, entre amigues, tal, passar-se vídeos, fotos, plorant, en plan, sí, estic fatal, mira, m'ha passat això. I em sembla que, jo penso ara i penso, que puto cringe, la veritat.
1: Ah, clar, perquè era una mena de competició interna entre les noies, no? Amb el grupito que tenies amb les teves amigues del pal. Hòstia, doncs mira, a veure qui ho està passant pitjor amb un nòvio, no?
7: No, no, totalment.
1: Sí, era així,
7: I,
1: eh?
7: El que sí, tengo que com romper un poc una vara a favor d'una mica dels simples i tal, perquè per una part penso que, ostres, sí, ets una persona, pues, plores, no? Ho ensenyes, igual que ensenyes altres coses. Però per l'altra part penso que li treu com... Bueno, que queda com molt artificial.
0: Rollo, que volen demostrar que també demostren la part dolenta de ser influencer i que també demostren que ploren, no?
7: Però que... Sí, però clar, estàs plorant per ser influencer. Però vull dir, llorar, ja. Llorar tenemos que llorar nosotros. Vull dir, mare meva.
0: Sí, sí.
1: Hòstia.
0: És que els influencers cada dia em fan més pal, t'ho dic en sèrio, eh?
1: Buf,
0: jo ho sento, ja,
1: jo,
0: que,
1: jo cada cop veig més TikToks i coses que és rotllo, vale, que està molt bé que vulguis ensenyar la teva vida i tot el rotllo.
0: Però per allà, saps?
1: Hi ha un límit, eh?
7: Exacte. Sí, sí.
0: I una cosa, Ariadna, tu que ets noia, no? Si no és no i em portes la contrària, però tu creus que són més les noies que es graven plorant que els nois?
7: A veure, sí, però perquè... No per res, eh? Ja no, perquè ara que no me funen a
0: no,
7: mi.
0: No,
7: però sí que és veritat que, ostres, les noies estan dint més com a mostrar aquesta part de plorar, tal, més emocional. Que jo, mira, el meu nòvio l'he vist plorar en 5 anys 2 cops, vull dir.
0: Ja.
7: És més habitual que nosaltres.
0: Ja.
7: Però bueno, que hi ha influx que també se'n grava llorant.
1: I tu cada quan plores, més o menys? El teu nòvio cada 5 anys i tu?
7: Jo que... Pues cada 2 dies, depèn del moment del mes, no sé.
0: Cada 2 dies?
1: Depèn del moment del mes, no. Vols dir que
0: amb
1: la regla plores més?
7: Exacte.
0: Vale, però, vale.
7: 100%.
0: I quan no tens la regla plores igual?
7: No, bueno, si veig una peli trista o algun vídeo de TikTok ja...
1: De Lola Lolita, jo també. Jo també ploro.
0: Amb quines pel·lis plores, Ariadna?
1: Los Serrano.
7: Ai, sobretot, mira, si passen coses felices, em fa tristesa, perquè, clar, ha passat una cosa que és feliç i, ai, que bonito. Però si és trista, pues també, per tipo de, pues, de amor i que uno se muere o algo así.
0: Vale, vale.
1: O sigui, Titanic, plores, no?
7: Saps que no he vist Titanic mai?
0: No has vist Titanic, tia?
1: Mare meva, ja perds el temps. Pues mira, ja tens plan per aquesta nit.
0: Vinga.
1: Bueno, dura 4 hores, però...
0: La fan a Telecinco cada 2x3.
1: Sí.
0: No paren. Bueno, Ariadna, un petó guapa, que tinc més trucades. Que vagi bé.
1: Adéu, adéu.
7: Adéu.
0: Hola, qui ens truca?
8: Sí, escolta.
0: Dios. Què?
8: Soc jo.
0: Què vols?
8: He tingut una broma magistral avui.
0: Què?
1: Què dius?
8: Dura la fruita.
0: Quina fruita?
1: Ah, la broma de la fruita dels melocotons.
0: Ah, va,
8: sí. Sí, que camuflava la droga.
0: Sí,
1: sí,
0: què?
1: Sí, sí, què passa?
8: Hòstia, que ha estat magistral, tios.
0: Tio, no t'has pres la pastilla per anar a dormir encara, a aquesta hora, eh?
1: Ah, de bo.
8: No, escolta una cosa.
0: Què?
8: Que la fruita, quan li has dit dos caixes de fruita, diu, no, llevo 5.
1: Vale, però això ho hauries d'haver dit abans.
8: La droga.
1: Això ho hem fet a les 8 de la tarda.
8: El tio no s'ha quedat però, amb la copa, però, no ho
0: però,
8: he sent.
0: Però pots callar-te un rato?
1: Que ara tenim oients que han escoltat aquesta broma, segurament.
8: Vaya, a tu ordene, mi capitán.
0: És que ets molt pesat, tio, eh? Truques cada puto dia, de veritat.
8: No, home, no, jo truco. No dieu que truquem.
1: Has enfadat el Miquel, Josep.
0: Que cada puto dia truques, de veritat, eh?
1: Ja oh.
8: Escolta, que us estic felicitant, eh?
0: No.
1: Es nota, es nota.
0: Saps com ens pots felicitar?
8: Us donaran un ondes.
0: Oh, mira, Dios te oiga.
8: Com el Toni Clapé.
1: La cabra, el Toni Clapé, sí, hem de dir que molt bé.
0: Bueno.
8: El Toni Clapé.
0: Però tu qui prefereixes, el Toni Caplés o
8: el Sergio Durán? Li has donat dos ondes, sou molt millor vosaltres, ara. Ah, ell també és bo, porta molts anys.
1: Bueno, moltes gràcies, noi.
0: Vinga, maco, que vagi bé. Hola.
9: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
9: Mira, pues vaig a parlar perquè tinc un amic que es diu David Torres, que normalment es grava plorant.
0: Per què ho fa?
9: Doncs no ho sabem exactament, o sigui, va començar quan ho va deixar amb la ex i durant un temps es va estar gravant durant un bastant temps.
0: I els vídeos els enviava...
9: I clar, li vam preguntar...
0: Els enviava vosaltres o penjava a Instagram?
9: No, el vam pillar perquè, bueno, tenia vídeos a la galeria i tot, i el vam pillar i quan li vam preguntar, pues no sabia, no ens volia dir el per què. I encara segueix a dia d'avui amb 20 anyets sense dir-nos el per què.
1: Joder, sí que ho té privat el tema, no? I sou els seus amics o sou només col·legues? No ho entenc.
9: No, som amics, amics de tota la vida.
0: Per tant, són vídeos que es queda per ell, que després no pensa enlloc ni envia ningú, se suposa.
9: Sí, un dia li vam pillar el mòbil, perquè se'l va deixar obert, i vam mirar la galeria i vídeos plorant.
0: I això és des de que ho va deixar amb la Xurri?
9: Sí. Bueno, encara no l'ha superat del tot.
0: Ja. I no li heu recomanat, no sé, anar al psicòleg o alguna cosa, expressar-se d'una altra manera?
9: No, està tancat en el psicòleg, no vol anar.
0: No vol anar-hi. Es neguen al psicòleg.
9: Sí. Bueno, l'únic que ha fet és menjar molt.
0: I se li nota, doncs?
9: Una mica.
1: Vols dir una mica. No s'està cuidant, està agafant mals hàbits en general?
9: Sí. Bueno, ara està començant a tornar a la vida normal, però li ha costat.
1: Però que esteu preocupats per ell, no? Es nota. Esteu una mica amoïnats pel seu estat mental i físic, no? Entenc?
9: Sí, perquè és això, es va tancar molt i ara s'està començant a obrir un altre cop, a quedar amb els amics i tot.
0: I ell com ha buscat l'ajuda? Perquè si no va al psicòleg ni res?
9: Bueno, un dia va quedar amb nosaltres i li vam dir, tio, t'estàs passant una mica, potser hauries de començar. I al principi sí que es va tancar bastant, però ara a poc a poc va fent.
1: I vale, la pregunta és, clar, jo crec que el millor que podeu fer en comptes de xapa de psicòleg i tal, que també podeu estar amb ell i recomanar-li coses, però clar, jo crec que el millor que podeu fer és la companyia, fer esport amb ell, fer alguna cerveseta, doncs això, que ell se senti com tot era abans, saps?
9: No, sí, cerveses ja en fa bastantes.
0: D'això va sobrat, no?
1: Potser Powerade en comptes de cervesa.
0: Perfecte. I vídeos plorant, saps si encara se'ls fa o ja no?
9: No ho sabem.
1: Bueno, doncs un dia li agafeu el mòbil. No, això no.
0: Però no, preguntar-li.
1: Li pregunteu, escolta.
0: Bàsicament, no?
1: Li traieu el tema.
0: Clar.
9: Sí, però bueno, és això, se tanque molt i després s'enfada amb nosaltres.
0: Clar, bueno, jo crec que necessita ajuda, sincerament.
1: I amb els pares no heu parlat? Jo crec que això també és una bona idea.
9: No, la veritat que mai.
1: Doncs jo crec que si el veieu malament de veritat i que penseu que...
0: Sí, hauríeu de parar amb els pares, no?
1: Clar.
9: Bueno, sí, podria ser, però és això, o sigui, els seus pares tampoc els veien molt i...
1: Ja. Bueno, ja,
9: i sempre que parlàvem, sempre que preguntàvem per ell i tal, s'enfadava, no sé, ja. De tot molt raro.
0: Tenia molts vídeos?
9: Bastants, com un 5 o 6.
0: 5 o 6, déu-n'hi-do.
9: En plan, però de diferents dies.
0: Vale.
1: A veure si estaven fent un càsting per un anunci o alguna cosa, i potser estem aquí confonent-nos, però no sé. Si realment esteu agobiats, insistim en que heu de parlar amb els pares. Jo crec que és la millor solució.
9: M'ha dit un amic que era del Burger King, el càsting.
0: Del Burger King?
1: Ah, perquè menja molt l'amic. Oye, també no us rieu d'ell, clar, no us rieu d'ell.
0: Home, no, això no. Si el voleu ajudar, no us podeu enriure d'aquesta manera.
1: Clar, això no és ajudar.
9: No, però ho fem de broma. Ara comença a acceptar aquestes bromes.
0: Bueno, va, però ajudeu-lo una mica, eh?
1: Sí, penseu en ell.
9: Sí.
0: Adéu, merci, tio.
1: Adéu, xatos.
9: Adéu.
0: A vegades va bé escoltar aquestes històries, per si algú que també està posant la mateixa situació, saps?
1: Si esteu malament o veieu algun amic malament i no sabeu què fer, i sou joves, el primer és anar als pares, saber si és una conducta que també repeteix a casa, i si no, doncs parlar amb la persona en qüestió i dir-li si està bé, si li podeu fer companyia i ajudar-lo de la millor forma.
0: Vinga, va, si tenim alguna altra més per explicar-nos, tenim el telèfon obert, eh?
2: Truca'ns ara! 93-545-68-68.
0: Està obert fins les 11.
2: Ens agradaria disculpar-nos. Absolutament res. Flash Urban.

0: Vale.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Però que tinc una ràbia per dintre inexplicable. He tingut una relació amb una persona que se deia Ares i, pues, que me cago en sa puta mare! Me cago en sa puta mare!
1: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Pel matí cafè i per la tarda ron. I ara que estem a la nit, què hem de fer?
1: Doncs...
0: Carajillo.
1: Clar. Hòstia, un carajillo no m'entra, eh?
0: T'entra ara?
1: M'entra... Sí, bueno, després del sopar, clar. El carajillo és per després del
0: sopar.
1: Home,
0: sí, no?
1: De Baileys està bo, eh?
0: Oh, sí que està bo, sí.
1: Uf, és com un bombó.
0: T'has gravat mai plorant?
2: 93 545 68 68.
0: He buscat per internet.
1: Ah, hòstia.
0: Las personas que se graban llorando en las redes sociales buscan conexión emocional, validació amb altres usuaris i un espai de desfogament digital.
1: Ho està posant molt maco, no? Jo per mi, no vol dir que estan putos locos i per això ho posa amb aquestes paraules, no? El Google. És Google o ChatGPT?
0: Google.
1: És que Google... Vol quedar bé, Google, sempre. No m'agrada a mi.
0: Sí?
1: Sempre queda bé, Google, saps?
0: Buscar atenció no és necessàriament algo negativo.
1: Ui! Però, per favor, Google, vaya pussy, no?
0: Sí, eh?
1: Que heavy. No m'ha agradat, Google.
0: Llorar sí, però llorar bonito. Bueno, a veure, com què vols dir llorar bonito?
1: Què vol dir? Ah, que si lloras se te cae el moco ja no pots plorar.
0: Claro.
1: Ah, a sobre, superficial de polla, el Google.
0: Molt heavy.
1: Hòstia, és un queda bien i superficial. A mi no m'ha convençut, eh? T'he de dir, no m'ha agradat aquesta resposta.
0: Pues molt bé. Va, que tenim temps per fer l'última trucada d'avui. Vinga, dona-li canya.
2: 93 545 68 68.
0: 3 quarts d'11.
1: Per cert, és un moment perfecte per recordar a la gent que el dissabte 3 d'octubre estarem en directe a Martorell.
0: Farem el programa en directe. Podeu venir de públic i podeu veure com fem el programa i com agafem trucades.
1: Ojo, piojo.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Jonathan,
0: des d'on ens truques?
1: Des del pastissat.
3: De Tarragona.
0: Tu t'has gravat mai plorant?
3: No, tio, plorant no. Bueno, quasi per plorar, eh?
1: Per què?
3: Perquè la meva dona no m'ha volgut xupar, collons.
0: Per favor, Jonathan, una cosa.
1: Jonathan, a veure, això no és una broma que hagis de fer a la ràdio. T'estem parlant un tema seriosament i intenta contestar com Déu mana, tio.
3: Bueno, perdona, eh?
1: Vinga, doncs digue'ns.
0: Jo crec que no tens dona, sincerament, Jonathan.
4: Sí, estic aquí.
1: Ah, sí? Que a sobre ho fa davant teu.
0: Pues passa la dona. Com es diu la dona?
1: Jennifer.
0: Rebeca. Bueno, sí.
1: Lo mismo.
0: Rebeca, què en penses del teu marit?
1: Oye, marido. Rebeca, que... Perdona, repeteix, que no...
0: Què dius, Rebeca?
4: Que no li feu cas perquè venim de la festa.
0: Mira, Rebeca, se t'escolta fatal, carinyo. D'on veniu? Vale, perfecte. Pues bueno, adéu.
1: Molta sort, nois.
0: Per favor.
1: Vaya drama de parella.
0: Vaya merda trucada.
1: Què els hi passava?
0: No ho sé.
1: Uno machista, l'altre sin cobertura.
0: Fatal.
2: 93 545 68 68.
0: És el telèfon. Vinga, va, l'última trucada d'avui. Per qui serà?
1: L'última no, vamos, l'última ronda.
0: Sí.
1: Doncs a veure qui truca.
0: Sí, a veure, tinc por.
1: Algú amb cobertura, sobretot.
0: No truca ningú.
1: I que no vagi de guai, que vulgui dir bona nit i un petó. A la
0: ja
1: boca.
0: Està, és només per això.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ningú vol trucar per donar-nos bona nit i ja està.
1: No ens estimen, eh?
0: No, literal, que no truca ningú, eh?
1: Només ens volen per egoisme, perquè posem cançons. És que cabrons de polla, eh? Perdó, us estimo.
0: No, jo no. No, perquè no truca.
1: Clar, i a sobre no tenen cobertura, és que no ajuden res.
0: Marxarem sense l'última trucada d'avui.
1: Jo estic a punt de plorar i gravar-me, eh? I penjar-ho al TikTok.
0: Marxarem l'última trucada, sense l'última trucada d'avui. No?
1: És que a sobre truquen al WhatsApp, mare meva.
0: És que són tontos.
1: Però és que no sabeu ni sumar.
0: Per què truqueu al WhatsApp?
1: Que quan truqueu heu de trucar al 93...
0: Hola. Adéu. Dios.
1: Efectivament són tontos, efectivament.
0: Hola.
5: Hola, bones.
0: Menys mal.
1: Ara, la cabra del dia.
0: Tu qui ets?
5: L'Àngel.
0: Àngel, des d'on ens truques? De la Guarda.
5: Des de Lleida.
0: Molt
5: des
0: bé.
5: De Lleida.
0: Tu t'has gravat mai plorant, Àngel?
5: No, la veritat que no.
0: Què en penses de la gent que ho fa?
5: Bueno, a ver, penso que al final potser és la seva manera de, pues diguéssim, de parlar amb algú, pues per no parlar amb algú i no explicar els seus sentiments amb algú, pues ho deuen fer pues amb ells mateixos i ja està.
1: Sí, però després ho pengen, eh? Això no és amb ells mateixos.
0: O ho envien per WhatsApp.
1: Sí. Clar.
5: Bueno, això sí, això de penjar-ho jo ja, i més que abans ho he sentit que era meu de influencers i tal, això jo ja no ho veig tan normal, però bueno.
0: Ja. Yeah. Bueno, és buscar la validació de la gent i ja està.
1: I la viralitat del vídeo, perquè això també passa molt. Bueno, Àngel Guimarà.
0: Àngel, tu de què treballes, tio?
5: Bueno, pues jo ara una mica de tot. a vegades de una mica de paleta i tal, sí, sí.
0: Ets un xico para todo, eh?
1: Es busca la vida, el com es deia, perdó?
0: L'Àngel, perdó.
5: Sí.
0: Bueno, tio, pues moltes gràcies per trucar-nos. Ets l'última trucada d'avui.
1: Bien! I per tant, et toca pagar el compte. Bien!
0: Vinga.
1: Ui,
0: vinga.
1: Que cabron.
0: No vol pagar el compte.
1: Normal.
6: Bona nit.
0: Hola.
6: En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat...
0: El 17, el 23, el 33, el 46 i el 47. I els sols, quins números són?
1: Sí, home, el 6 i el 12.
0: No.
1: Uf, has posat nota que potser sí. És...
0: No, no.
1: 12 és o 6 és?
0: No.
1: Cap dels dos?
0: Cap dels dos.
1: 5 i 11.
0: Mm.
1: 5 i 10.
0: No, el 5 és el segon.
1: Ai.
0: Per tant, et falta el primer.
1: El 13 i 5.
0: No.
1: 12 i 5. 11 no. I 5. 10 i 5.
0: 4 i 5.
1: Ara meva.
0: És que no n'hi una.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: I demà tornem a partir de les 8.
1: Si Déu vol, si Déu vol.
0: Sense el Doraemon.
1: Adéu, fills de puta.
0: No!
1: Doraemon, fora.
0: Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.
0: Fins demà.

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Me cago en la puta mare de puta merda de música i de tot el que esteu venent, eh? Me cago en la puta.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Baby, que tú eres pa' mí y yo pa' ti todas. Son Siguanel, Ana Mena y la Lola Índigo, tú. This is Flash FM. És la cançó del Patito o el Patito. Com li diuen moltes persones, escolta, és el número 1 de la setmana Flash FM per tercera setmana consecutiva i també la cançó amb la cobrim una nova hora. Són les 11 de la nit d'aquest dimarts.
1: Flash. Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina aquí presente. Res, ens es ve unes quantes horetes amb el poder del ritme, però abans ens anem amb el Belé, que ve a explicar-nos el que per ell no tiene sentido.

Segurament aquesta cançó us deu sonar a tots i a totes, i és que el Henry Méndez ha volgut reinterpretar-se, aquest 2026. Ens ha portat el Rayos de Sol Remix, ja teníem la cançó de l'estiu des de feia uns quants anys, ja ha volgut, escolta, doncs modernitzar-se. Ens sembla perfecte perquè puguem seguir ballant aquí a Plaza FM, que això és una festa, eh? Ja el sabeu, com sempre tenim el poder del ritme. Aquí no res, tindrem per aquí el Rusier i el Rau Alejandro amb el seu Santa per seguir parrejant fins al terra, però abans hem d'accelerar les pulsacions amb el Devet i el Sergi Domènech, que venen a dir-te que molt malament, i a veure què és el que heu fet, eh? Vinga, va, seguim ballant.

Y es que las cosas buenas siempre llegan al golpito. Això ens diuen al Quevedo i les noves línies. Tota clar que sí. Quina cançó tan maca que ens arriba directament des de Canàries, eh? Des del darrer àlbum del Quevedo, el Baifo ens sorprenia amb les noves línies, ara per cert que es diuen les 4, amb K. Esperem que els hi vagi molt i molt bé, eh? Nosaltres seguim aquí amb el poder del ritme una estoneta més ballant, eh? Ens queden unes quantes hores per moure el cos, ara des de França. Tenim per aquí el Mové de J.O., que ens va portar el seu Maladí, i també el Pile, que sona aquí a la que mana. Pile, Pile, Pile, Michael Jackson, Pile. A veure, si aconseguim entendre alguna cosa, tot i que estigui en francès, tu.

0: Flash FM. Són les 12. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: són la Namena i la Lola Índigo, un duo super inesperat que s'ajunta aquest 2026 per portar-nos la cançó del Patito. This is Flash FM. Clarament no és la cançó del Patito, és el Patitoa, eh? Patitoa, tu eres pa mi i jo Patitoa, com ens encanta, eh? S'ha coronat per tercera setmana consecutiva com a número 1 aquí a Flash FM i sens dubte és un dels temes que recordarem molt i molt conforme passin els mesos amb molta nostàlgia, eh? Per recordar aquest estiu del 2026. Hem obert una nova hora, són les 12 ja.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Oficialment comencem un dimecres ja, així que en retindrem per aquí el Sai com el seu supernova, el número 1 mundial ara mateix, que és el Baby Wow, però abans ens hem d'anar amb el Farruko, la Gracie i l'Steve Aoki, que després el Pepas aquest any ens porten al Japaquer.

És el Loco Loco, per activar-nos una miqueta i seguir ballant aquí a Flash FM, que això sempre és una festa. Si és que està claríssim, qui no ho sàpiga, aquí té la prova. Res, seguirem ballant, Encara ens queda moltíssima estona amb el poder del ritme, que ja sabeu que el tenim nosaltres. Abans, però, anem a recordar com si estiguéssim a l'agost, com si estiguéssim en una nit d'aquelles que no sabem què fer i ens anem a la platja a prendre alguna cosa. Tenim per aquí Estiu 22 i el Henry Méndez, que s'han juntat aquest any per portar-nos al xiringo, així que anem a desconnectar i anem a gaudir una miqueta del poder del ritme aquí.

0: la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Flash FM.
2: Flash.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.

Tenim perquè el Jay Wheeler i el nostre estimadíssim Omar Kurz que venen i ens diuen que tenen el cor trencat perquè només he escrit on hi va passar el rato. Doncs escolta, no sé jo si ens n'hauríem d'enrafiar molt, d'aquests dos. Banda que tenen el cor trencat, però no sé jo, aquest duo de perillosos. Els deixarem que es quedin de lejitos, com el seu, la seva cançó, el de lejitos remix, a que se curen todos los males, i nosaltres seguim aquí a la que mana una estoneta més, amb molt poquet, amb un clàssic del reggaeton del Danny Ocean, Abans, però, tenim per aquí el Rusowski, que, per cert, s'ha donat a veure un altre cop aquí a Flash FM amb el seu Baby Wow, amb la Karol G i la Jude Line, però cal recordar els seus orígens, la seva cançó amb la que ho va patar per tot arreu, és el Malibu, aquí a Flash FM.

0: Me tienes sin aire, ens diu el Lucho RK, en aquest tema aquí a Flash FM. This is Flash FM. Quin gran tema, per favor, com ens encanta tenir per aquí el Lucho RK més celebrant, que és el megacracker d'aquesta setmana aquí a La Quemana. Veurem si la setmana vinent es manté o què passa al calibre 45 i aquest dissabte.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Exactament, Mireia Molina. Deixarem tranquil·let el Lucho RK en la seva nova etapa musical, on ens comenta doncs, que està fent música en solitari i nosaltres passem a activar-nos amb el Café Con Ron, no el del Bad Bunny, sinó el del Clan, el DJ francès, que ens porta aquesta versió per activar-nos, que ja va sent hora aquí a Flash FM.

0: FM, el poder del ritme. Passi.
1: Yeah, yeah.

L'Omar Curs ens fa la pua i ens fa esperar-nos per saber quines seran les seves dates per la seva gira confirmada per Espanya. Ens porta aquesta col·laboració amb l'Ozuna, és el Sisi. Sisi o Sisi o com li vulguis tu dir, s'escriu amb Z i a mi, així que cadascú que el pronunciï com li doni la gana. Escolta, nosaltres seguim aquí a Plaza FM amb el poder del ritme que no frena mai. Ara ens anem cap a Canàries, que estan per aquí el Quevedo i les nova línia llestos ja. Des del Baifo ens arriba una de les seves cançons més maques, que ens diuen que les coses buenas siempre llegan al golpito.

trencat i que són incapaços d'oblidar una persona que estimen moltíssim. Es veu que han provat de tots, han anat de festa, hauran fet journaling també, però com no els hi ha sortit bé, han hagut de recórrer a la droga. Que consti que aquí a Flash FM no defensem aquest tipus d'actituds ni de coses, però escolta, si és el que han de fer perquè han fet de tot i no ho aconsegueixen, que facin el que vulguin aquests dos perillosos, però escolta, quin tema, que ens porten aquí a la que mana. Nosaltres seguim, mira, que es quedin aquí i que escoltin el Manuel Turizo, que ve en res a donar-li consells d'amor amb el seu pendejo, Abans d'anar per un pendejo no sé llora, tenim per aquí el JC Reyes amb un dels seus temes més sonats, ja que a Flash FM és el seu Loquita.

de les cançons, sens dubte, d'aquest estiu del 2026 és el Una Namás. Veníem de ballar amb el Limbo, ara tenim per aquí el puertorriqueño, el Mike Towers, que ens encanta. I escolta, per què no seguim ballant? Ens seguim activant una estoneta més, que això, Flash FM, és una festa. Sempre ho diem, tenim el poder del ritme i ara ho farem de la mà del Juguel, eh? Vinga, ens anem cap a França. Ens porta per aquí també el seu Jamaica, Bam Bam.

0: Aquí tenim la cançó del Petito. Tu eres pa mi i jo pa ti, Toa. Lola Índigo i Anna Mena s'ajunten aquest 2026 per fer-nos aquest regal i portar-nos aquest tema aquí a Flash FM. This is Flash FM. Sens dubte ho estan patant per tot arreu i aquí a la Camana també és per tercera setmana consecutiva el número 1 de la llista aquí a Flash FM. I escolta, com per no ser-ho, sens dubte és una d'aquelles cançons que porten, com sempre, el que diem, el poder del ritme.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Aquí, efectivament, Mireia Molina. Escolta, amb molt poquet tindrem per aquí el Capo amb el seu Ohana i ens posarem a ballar amb l'Elvis Crespo. Però, escolta, ja que estem parlant de ballar, per què no ens anem ara amb els Reis de la Bachata? Són el Romeo Santos i el Prince Royce, que també ens porten una de les cançons d'aquest estiu del 2026. Vinga, anem a ballar una bachateta.